0: Hoy por hoy Catalunya. Sergi López.
1: Què tal? Molt bon dia. Aquest és un dels sons d'aquest dilluns.
2: L'adopció internacional es considera una mesura subsidiària i excepcional, només quan no hi ha alternatives locals.
1: Fa només dues dècades era molt habitual adoptar nens o nenes a l'estranger. Actualment, tal com sentíem en la veu de la directora de l'Institut Català d'Acolliment i Adopcions, Elena Lladós, aquestes adopcions han caigut en picat. Ara us expliquem els motius, però abans la informació més pràctica. En primer lloc, la informació del trànsit amb el Vicenç Llorca. Bon dia, Vicenç.
3: Bon dia, Sergi. Només les rondes de Barcelona presenten retencions i són molt inferiors a les habituals. Hi ha 2 quilòmetres en sentit Llobregat, tant a la Ronda de Dalt com a la Litoral. I a la C25 hi ha un carril tallat a Sant Bartomeu del Grau en sentit Girona per un vehicle variat.
1: Pel que fa al transport públic, no consten incidències. I ara el temps. Núria Cero, bon dia.
4: Hola, molt bon dia. La jornada comença amb temperatures altes, sobretot a la costa, al litoral, molts termòmetres no han baixat dels 25 graus. I avui, a migdia, les temperatures són encara més baixes a les comarques de Girona. Tot i això, continuarem parlant de calor. Màximes que a la costa voltaran els 32 graus i a l'interior aniran entre els 34 i 38. Una jornada que comença tranquil·la, però atenció que una tarda més haurem d'estar molt pendents dels ruixats i les tempestes, avui sobretot al Pirineu, Prepirineu. Podran anar baixant i afectant altres comarques interiors. També esperem algun ruixat intens al massís dels Ports. Sobretot serà els núvols els que anirem veient com van guanyant terreny a partir de mig matí, fruit de les tempestes que tindrem a l'Aragó. Les temperatures ara mateix van des dels 21 graus tant a Girona, Lleida, 26 a Tarragona i 28 a Barcelona.
0: Hoy por hoy Catalunya. Sergi López.
1: El 2025 a Catalunya es van denegar més de la meitat de peticions per adoptar un infant nascut a un altre país perquè els sol·licitants no complien els requisits. Les adopcions de nens i nenes d'altres països fa anys que van a la baixa. Elia Pijuan.
5: L'any passat a Catalunya es van presentar 192 sol·licituds per adoptar un nen o nena d'un altre país i només 84 van rebre el certificat d'idoneïtat, un document que prova si la persona és apta per adoptar. Segons dades del govern, les adopcions internacionals han caigut un 97% en els últims 20 anys. Elena Lladós és directora de l'Institut Català d'Acolliment i Adopcions.
2: Els països d'origen privilegien sempre que sigui possible que l'infant creixi en un entorn familiar i cultural més proper. Per tant, l'adopció internacional es considera una mesura subsidiària i excepcional, només quan no hi ha alternatives locals.
5: L'any passat a Catalunya es van registrar només 40 adopcions de nens i nenes nascuts a l'estranger.
1: Les exigències per adoptar són cada cop més estrictes i les parelles homosexuals denuncien que ells ho tenen particularment difícil perquè tant l'administració com els països d'origen els posen més traves, Cèlia.
5: Des del col·lectiu LGTBIQ+, critiquen que molts països veten l'adopció a parelles homosexuals.
6: En el cas de Rússia, manifestar per escrit certificant que no eres homosexual i que no ho series mai. Hi ha hagut algun altre país on s'han permès, com per exemple Colòmbia, Mèxic, Brasil, però les adopcions són molt més.
5: És Quim Juncosa, membre de l'Associació de Famílies de Lesbianes i Gais de Catalunya, que també explica que a les entrevistes prèvies hi ha algunes preguntes que només es fan a sol·licitants del col·lectiu.
6: Són parelles obertes o tancades, quines pràctiques sexuals realitzen, et pregunten si tens VIH, coses que a les parelles heterosexuals no n'he conegut cap a que li preguntin.
5: Són declaracions a Ser Catalunya.
1: I el canvi climàtic obliga a canviar la manera de treballar dels bombers.
3: Les onades de calor i la poca pluja de les últimes setmanes fan que els incendis d'alta muntanya siguin cada vegada més freqüents també durant l'estiu.
1: L'últim exemple és l'incendi de Xanet a l'Alta Ribagorça, Gemma Alegre.
7: Incendi que va cremar més de 100 hectàrees i es va mantenir actiu durant una setmana. Segons els bombers, aquest foc ha obert la caixa d'incendis d'alta intensitat al Pirineu.
8: El primer cop que hem de gestionar un incendi que durant dies doncs, no podem posar gent a treballar-hi, degut a que a les hores centrals dels dies, amb l'entrada de tempestes i amb una atmosfera inestable, i fa que es pugui produir un pirocúmul, i això que fa és accelerar la velocitat de l'incendi, amb longituds de flama molt altes, cremant les capçades de tot l'arbrat, i en una zona doncs, de difícil accés.
7: Declaracions del sotsinspector del GRAF, Aniol Resclosa, a SER Catalunya.
1: I sobre gestió forestal, el professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, investigador del CREAF, Francisco Lloret, descarta que la tala d'arbres sigui l'única solució.
9: Hi ha unes superfícies importants a Catalunya que sí que estan gestionades, o com a mínim tenen uns plans d'ordenació. Altra cosa és que es puguin fer aquests plans d'ordenació. La gestió no és únicament tallar arbres.
3: En una entrevista a SER Catalunya, Lloret també ha apuntat que el procés de recuperació d'un bosc després d'un incendi pot tardar entre desenes i centenars d'anys.
1: La fi de la moratòria a noves macrogranges sobre la veda a l'ampliació de noves instal·lacions de porcs a Osona.
3: Per això, els comuns reclamen restablir urgentment les limitacions de noves explotacions ramaderes, ja que això, diuen, agreuja la contaminació dels aqüífers i emissions d'amoníac.
10: A nosaltres ens sembla absolutament increïble que s'aixequi aquesta moratòria que afecta 68 municipis catalans, 37 només de la comarca d'Osona. El que cal, primer, és una estratègia clara de la gestió d'aquests residus i establir un consens de país.
3: És David Cid, portaveu dels comuns, i és que la pràctica totalitat de la comarca d'Osona està considerada zona vulnerable per la contaminació dels aqüífers. Per això, entitats ecologistes i també els comuns denuncien que la comarca està al límit des del punt de vista mediambiental.
1: Gairebé el 5% dels pacients atesos per l'Institut Gutmann han tingut una lesió neurològica després de patir un càncer.
3: Són pacients que necessiten un procés de rehabilitació específic, ja que molts tenen dificultats per moure's. Per aquest motiu, reben atenció a casa.
1: Més detalls, Pau Puig.
11: És el cas de l'Eva Serna, que té una lesió medular derivada d'un càncer. Es va incorporar al programa amb metges, fisioterapeutes i psicòlegs que van fins a casa seva per la rehabilitació.
12: I és des del primer dia a treballar. Tira't al suelo i levanta-te. Anem a pujar escales. Un dia vam anar a la piscina. Cada dia que et venen és com un passo impressionant.
11: Gala Serrano és la doctora encarregada de coordinar el projecte.
13: És importantíssim que el pacient no el tinguis en un mitjà hospitalari o sociosanitari, sinó que pugui facilitar-se l'adaptació a domicili.
11: Per fomentar l'autonomia dels pacients, els professionals els dissenyen un tractament individualitzat. Un 100% dels participants recomanaria aquest programa a altres persones.
1: L'Ajuntament de Montblanc demana a Google Maps que deixi de desviar cotxes cap al seu municipi quan hi ha cues.
3: Perquè això és el que fa l'aplicació quan hi ha retencions a l'N240 i a l'AP2. El navegador recomana llavors als conductors passar per dins del nucli urbà de Montblanc i el centre es col·lapsa.
1: I el Branch Electrònic tanca l'edició de 2026 amb més de 70.000 assistents durant els 3 dies de festival.
3: Justament per la gran afluència de la cita, els Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu especial durant els dies del Branch que ha acabat amb 13 persones detingudes, la majoria per robar o intentar robar telèfons. També n'hi ha hagut un d'arrestat per agressió sexual.
1: 7:58.
0: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
1: Té un minut per arribar a les 8. Preguntem a Laura Estrada. Hi ha vida més enllà de l'eclipsi?
14: Hi ha
1: més temes a l'Aquí Catalunya?
14: Hi haurà més temes a l'Aquí Catalunya més enllà d'aquest eclipsi. Ara ho dèieu, justament amb aquesta fi de la moratòria que permetrà l'ampliació de les macrogranges de porcs. Nosaltres d'aquí uns minutets saludarem a Unió de Pagesos i també els ecologistes del grup de defensa del Ter per preguntar això en què es pot traduir i com els afecta. A les 9, amb en Guillem Clu, al Racó de Pensar, parlarem sobre els joves que ja no ballen tant com com potser les persones més sèniors, podríem dir, a les discoteques. Per què és això? I també acabarem el programa avui amb el manual de supervivència amb un bomber per parlar de com sobreviure en cas que ens trobem, malauradament, amb un incendi, amb un foc.
1: Em quedo amb el detall de veure per què no ballen els joves, a veure què és el que està passant. Gràcies, Laura.
14: Fins ara.
1: L'Aquí Catalunya, a l'emissora SER Catalunya, l'Hoy por Hoy a la cadena SER.
15: Són les 8 de la mañana, a les 7 en Canàries.

0: primera carpeta que ens vam deixar sobre la taula divendres és la de Rodri. Tindrem un Rodri el que t'hi jugues aquest any. Hem de treballar. Només tinc una suggerència.
1: Bona pregunta, digues.
0: Si acabem, si acabo apareixent un Rodri, que és que la seva banda sonora sigui La Potra Salvaje.
1: O
0: El Superestrella.
1: O l'Himne d'Espanya.
0: Sol d'això ho tenim amb els dos clubs negociant, no? Quina acaba de ser la xifra de traspàs entre Barça i Manchester City un cop el jugador ha escollit vestit de blaugrana?
2: Sí, exactament. El tema no és imminent. Evidentment, el Barça va presentar aquesta primera oferta al Manchester City que, segons ens expliquen, no va ser acceptada. Hi haurà una segona oferta. Veurem la xifra perquè aquesta primera s'aproximava als 60 milions entre fixos i variables. El City en demanava gairebé uns 70 de lliures, amb la qual cosa, bueno, s'hauran de posar d'acord els dos clubs. El que està clar és que Rodri vol jugar al Barça, el Barça això ho sap, el City també ho sap, i el que ens diuen és que seria un grandíssim objectiu i una gran notícia que dimecres es pogués fer oficial, però evidentment no donen res per segur. El que sí que això ens diuen, un bon dia perquè pugui ser oficial seria dimecres.
0: Cada setmana a Udine se n'ha parlat, que has estat de triangular amb el Barça, repassarem què va donar així esportivament, però i els jugadors del vestidor ja l'esperen.
2: Sí, se n'ha parlat molt del tema de Rodri i de molts altres temes, però podem escoltar Fermín López, que va sortir a la zona mixta i va, evidentment, elogiar la figura futbolística de Rodri.
3: No puedo entrar en eso porque al final son jugadores que no están en el club y creo que también sería una falta de respeto a los compañeros que están. Pero todo el mundo sabe que Rodri es un grandísimo jugador, yo lo he tenido acompañado en la selección, pero bueno, son cosas que si tiene que pasar, pasará, pero no quiero entrar en estas cosas.
2: Doncs això és Fermín sobre Rodri. També va parlar Fermín sobre Ferran Torres.
0: Que és l'altra carpeta que tenim sobre la taula, ara ja en cap a sortides. Si Rodri està clar que entra, Solde, les últimes informacions que us hem sentit aquest cap de setmana és que Ferran ja ho té fet amb el PSG per marxar.
2: Sí, de fet, el Paris Saint-Germain li ha comunicat oficialment al Barça que té un acord amb Ferran Torres, però el que és sorprenent del cas és que en el mateix missatge en el que fa oficial que té un acord amb Ferran Torres, el PSG no li fa cap oferta econòmica al Barça, cosa que és bastant surrealista que un club de futbol li digui a un altre que té un acord amb un jugador, però que no li presenti cap oferta perquè
4: que denuncie,
2: pugui acceptar-la.
4: Denunciar, és lo important, denunciar.
2: Això ho faria l'Atlètico de Madrid, això està clar.
4: Claro.
2: Ho faria l'Atlético. Però estem a l'espera d'aquesta primera oferta del Paris Saint-Germain al Barça per Ferran Torres. De moment, a dia d'avui, a aquesta hora, a les 12:20 del matí, no hi és aquesta oferta. I li vam preguntar precisament a Fermín, en aquest triangular, què pensava sobre la sortida de Ferran Torres. En aquest cas sí que no es va voler mullar.
3: Bueno, no vull entrar en això perquè no tinc la informació necessària, però Ferran és un gran company, un gran amic meu i espero que decideixi el millor per ell, però no puc entrar en aquestes coses.
2: Qui no només està a la rampa de sortida, sinó que és que està ja a punt de signar per un altre club, és Ronald Araujo.
0: Sí, aquesta es va fer divendres així, llampec, pim-pam.
5: Lo viste,
0: sí, sí.
5: No la vam veure ni venir. Lo viste en que me quiere. Me quiere uno de los mejores equipos del mundo. Y ustedes no me consideran a mí.
2: Gairebé de matinada aquest acord entre Araujo i el Liverpool. És una sessió, sortirà cedit Araujo cap al Liverpool. Veurem, en principi s'ha de fer oficial avui, ens diuen. Avui serà oficial aquesta sortida, com ha cedit Araujo al Liverpool. Fermín López, li va saber greu aquesta sortida d'Araujo.
3: No, hoy ha venido a despedirse del equipo. Es una pena porque Ronald es un capitán y tengo una buena relación con él, pero bueno, seguro que lo ha decidido para seguir creciendo y ojalá que vuelva el año que viene.
2: Va anar una mica més enllà Hansi Flick en la roda de premsa. Va explicar que està content per Araujo per aquesta sortida al Liverpool, perquè tindrà els minuts que mereix, perquè és un gran jugador, però que és veritat que amb l'estil del Barça no s'hi ha acabat d'adaptar del tot.
6: Our style, how we want to play football, is a little bit different. He's a player with a lot of speed, with a physical very strong, and also with the ball, he's quite good. And we couldn't include him like I wanted. And I think also he wants to have make something new. I think you know it more than me, because in the past something happens. I think also this affected to him. I saw him.
0: Diu Hansi Flick que efectivament que l'estil de joc que vol el Barça Araujo no li acaba d'encaixar, que ell és molt fort, que és ràpid, que en pilota no va malament, però que no li han pogut donar el rol que haurien volgut.
5: Mentiroso.
0: i diu que a més en el passat han succeït, Araujo ha patit episodis que li han fet passar malament i que ell tenia ganes també de canviar d'aires, de tenir algun projecte nou, que el Liverpool és un club grandíssim i que Araujo és un grandíssim tipus i que per tant li desitja tota la sort. Diu,
5: la voy a romper allá en Liverpool. Es ciudad, ¿no? No es solo club, no es como esta ciudad, no es,
0: no, no es,
5: como,
0: Celta,
5: no es como Betis o como
0: Exacto,
5: Celta.
0: No es, no es Osasuna.
5: Liverpool es ciudad, ¿no?
0: Es ciudad pues, y club a la vez.
5: Ahora
0: sí.
5: Voy a ir para...
0: La ciudad de los Beatles.
5: Para Liverpool, voy a viajar a Liverpool, me voy a subir a uno de mis despejes y me voy a ir a Liverpool.
0: ¿Vols un consell per Liverpool?
5: Me voy a pasar en largo a mí mismo para Liverpool.
0: Sí, ¿vols un consell?
5: Dime.
0: Als corners mira sempre la pilota.
5: Sí, bueno, a veces pasan estas cosas, ¿no? Unas chances que tienen los rivales, que te sacan el córner en rápido. Ahora voy a aprender yo a sacarlos en rápido, porque juego allí, veré cómo lo hacen y voy a volver con toda la información privilegiada para el Barcelona, porque es mi equipo.
0: Quin mal segueix fent tot això. Per cert, Soldi, a Udine no us veu endur ni Casadona ni Bardaggi, no? Que ells no s'ho esperaven i es van quedar sense triangular per si de cas.
2: No van puixir, espera't perquè espera't, eh? No van pujar l'avió... va ser una decisió de Hansi Flick consensuada amb el club perquè tant Casadó com Bardaggi estan estudiant ofertes per sortir aquest estiu. Flick ja va deixar clar també en la roda de premsa posterior que havia parlat amb ells, que la situació és la mateixa que al final de temporada passada, que ell ja els hi va recomanar una sortida. Però atenció, compte, perquè l'Esport acaba de publicar, i estem intentant confirmar-ho, que Bardaggi ha tingut una lesió en aquest entrenament d'avui i que podria ser una greu lesió de genoll. Una greu lesió de genoll. Hi ha hagut una primera exploració i diuen que hi ha preocupació amb aquesta lesió de genoll de Bardaggi. Estem intentant confirmar-ho i ho explicarem el més aviat possible quan ho tinguem, però atenció amb aquesta possible lesió de Bardaggi perquè, evidentment, frenaria una sortida del jugador.
0: Doncs compte, perquè l'esport que expliques això, que no ha acabat l'entrenament i que falta de les proves radiològiques, per dir-ho d'alguna manera, la primera exploració fan patir que pugui ser alguna cosa més greu. Estarem atents. Sol, de línia oberta.
2: Sí, de seguida que sàpiga alguna cosa us ho explico.
0: 12:25.
1: Què t'hi jugues?
0: L'assaig d'Udine, el triangular que va jugar el Barça aquest dissabte, permet seguir traient poques conclusions de cara a la temporada, perquè encara hi falten molts futbolistes, tot i que han tornat-hi alguns internacionals. Àlex Dalmas, com estàs?
7: Què tal, Teje? Molt bé. Bon dia, com esteu?
0: I falten els internacionals, sobretot els que van ser finalistes del Mundial i els campions, els espanyols, entre ells el que serà nou fitxatge, Rodri, que ho dèiem fa una setmana, no és un perfil que el Barça necessiti en el sentit que amb el mig del camp que tenia fins ara ha guanyat dues lligues, ha arribat lluny a la Champions, ha competit contra els millors, però escolta'm, un cop que el club fa el pas d'incorporar-lo perquè el jugador escull la proposta que li fa el Barça, és un perfil que et sumarà.
7: Sí, és un fitxatge extraordinari. Jo és veritat que al principi, doncs, tinc molta confiança en Marc Bernal i creia que la línia de mitjos estava prou ben coberta, però evidentment si hi ha aquesta oportunitat una vegada arribat, és indubtable que eleva el nivell de la plantilla. Això sí, jo crec que serà molt important la gestió de Flick, eh? És a dir, seria un error per al Barça que l'arribada de Rodri sacrifiqués els minuts de Marc Bernal i fins i tot sacrifiqués minuts a Gavi. Crec que són dos jugadors de futur del club i aquí hem de confiança en la gestió de Flick. Però és cert que l'arribada de Rodri potser et fa variar plans al davant, no? Si marxa Ferran però arriba Rodri, tothom pot pensar que potser li falten dos davanters a l'equip i si arriba Rodri potser només te'n fa falta un, no? Perquè Olmo o Fermín passen a ser més davanters que migcampistes, per tant totes aquestes posicions tiren un pèl cap endavant, però a la teva pregunta, a mi em sembla que és un jugador tan bo i que té tantes virtuts que evidentment aquests petits condicionants que hi poden haver-hi doncs queden en segon pla.
0: Però és Bernal el que més s'ha de preocupar, perquè Bernal al final, i ho parlàvem divendres amb un exentrenador seu, amb el Dani Orcas, és un xaval que també ha estat acostumat sempre a tenir recorregut, a fer d'interior, ha demostrat arribada, ha fet gols aquest any fins i tot. És a dir, potser no només s'ha de preocupar ell, també s'han de preocupar els que juguen una alçada o fins i tot dues més endavant, perquè això, com deies ara, és un efecte dominó que pot empènyer futbolistes a demarcacions més avançades.
7: Totalment, us vaig sentir l'entrevista, per ser gran entrevista, i estic molt d'acord. És a dir, Marc Bernal pot jugar de 6 i tots el visualitzàvem de 6 perquè, d'alguna manera, el futur del club estava encaminat cap aquí. Però en el futbol formatiu ha ocupat diverses posicions, fins i tot l'hem vist de lateral, eh? Però quan va jugar al Barça Atlètic va jugar més de 8 que de 6, és a dir, d'interior amb arribada. De fet, una de les poques conclusions en aquests partits de pretemporada o aquests petits partits és que Flick li està donant molta llibertat perquè trepitgi àrea, no? Ja vam veure el final de la temporada passada amb 5 gols gols, que és un futbolista que té arribada, i jo crec que el veurem més d'avui. Jo crec, mira, jo crec que Rodri, si acaba arribant i es confirma, Rodri, Pedri i Marc Bernal, entre ells tres s'aniran rotant en aquestes dues posicions, la de 6 i la de 8, i per tant, qui jo crec que més s'ha de preocupar és precisament Gavi, que aquí sí que li veig un encaix més difícil.
0: Doncs veurem com ho va organitzant tot plegat Hansi Flick en aquests primers partits de pretemporada. Tampoc és que pugui treure grans conclusions, s'ha de relativitzar sempre, i més venint d'on ve el Barça les dues últimes temporades, però sí que és veritat que fins ara les sensacions discretetes, en el poc que hem pogut veure.
7: Sí, sí, no hem vist un bon Barça, no hem vist un Barça dominant, o l'hem vist en molt pocs trams de partit, a més l'hem vist fràgil defensivament, amb les centrades, amb les transicions. Sí que és cert que la línia jo crec que està més ben coordinada, però vaja, hem vist en les accions dels duels bastant dèbil, però com tu dius, ho hem de relativitzar tot per molts motius. El primer de tot és perquè per als jugadors que ho està utilitzant Flick, ho deia ell en roda de premsa, hem de pensar, per exemple, l'altre dia el triangular, només van jugar com a molt tres jugadors que estarien en l'11 inicial que tots tenim al cap, és a dir, Gerard Martín, Marc Bernal, que veurem com queda amb Rodri, i Rafinha, l'altre titular, també vam veure Adeyemi, però en principi ha de sortir com a alternativa. Tota la resta, jugadors de Barça Atlètic o fins i tot juvenil. Per tant, hem de tenir calma. També és veritat que jo vaig veure l'equip molt llarg, l'equip que no arribava a cap pressió, amb moltes imprecisions, i això em porta a pensar, no veiem els entrenaments, però que a l'equip se li està donant una càrrega muscular molt alta, i això és molt propi de pretemporada, perquè tots els jugadors semblen més lents i més imprecisos del que són. Per tant, calma, pas a pas, però l'equip ha d'anar millorant.
0: A més, també hem pogut veure noms que opositen a poder-se quedar a la primera plantilla. Ara, amb la baixa d'Araujo, òbviament, el d'Álvaro Cortés és al damunt de la taula, i el sentíem al final de l'estatge d'Anglaterra dir que o es quedava el primer equip o buscava sortida, però l'etapa de filial la considerava cremada. I més o menys en una situació similar estava Xavi Espar, i són dos noms, Àlex, que sí que estan aprofitant força bé, malgrat, com dius, que en conjunt el Barça, a nivell de sistema d'estructura, no està mostrant la seva millor versió. Però a nivell de noms individuals, aquests dos sí que estan mostrant cosetes interessants.
7: Sí, sí. Teje, per mi les dues millors notícies d'aquests partits són aquests dos noms, Xavi Espar i Álvaro Cortés. Primer de tot, perquè amb la sortida d'Araujo, si no vaig errat, et quedes amb tres centrals purs de primera plantilla i després l'asterisc d'Eric o l'asterisc de Conté. Per tant, això afecta a la posició de central esquerrà i a la posició de lateral dret, i surten aquests dos noms. Primer de tot, Álvaro Cortés se l'ha vist en la línia del que vam veure ja en el seu debut a Mendy Zorroza. Primer de tot, té molta personalitat, amb la qual cosa té jerarquia i amb la qual cosa no li serà un problema jugar amb el primer equip. Molt bona sortida de pilota, té una passada tensa molt bona. És més ràpid del que sembla, és veritat que no és un perfil corrector, però quan van darrere és més ràpid del que sembla i és molt guanyador de duels. Per tant, és un jugador que pot cobrir de meravella aquesta posició d'alternativa a central esquerra. Amb la suma de minuts i experiència anirà millorant, per tant, a mi em sembla que veurem com tanca la plantilla Barça, però si arriba un central esquerra de major nivell, doncs benvingut i serà fantàstic, però si no, Álvaro Cortés és de total garanties.
8: El que és bueno, Àlex, és el extremo este que habéis fichado, És muy bueno, El besugo este que habéis fichado. qué vergüenza, un poco extraño, un poco raro. Poco, ¿qué habéis hecho aquí? Este chico no tocó una bola bien.
7: Bé, l'altre dia, José, l'altre dia no va estar molt encertat, El vam veure uns minuts com a extrem esquerre, però a Visigo jo l'he seguit bastant, al juvenil i a la Youth League, és un jugador molt interessant, És veritat que ha d'anar pas a pas i el seu procés natural és que estigui al Barça Atlètic, però jugador molt encarador, amb molt bon regat, l'altre dia no n'hi va sortir ni un, té raó, José, aquí, però té molt talent per regatejar, té molt bon golpeig i és un jugador que pot ocupar en la línia de totes les incorporacions que ha fet el Barça dalt. De moment, pot ocupar les tres posicions de dalt. L'hem vist a l'esquerra, l'hem vist per al centre, l'hem vist a la dreta, la Youth League va jugar com a fals nou, l'hem vist marcar gols de falta en jugada. És un jugador interessant, que va arribar per 8 milions, Deco ho tenia claríssim, i és un futbolista que la gent no s'equivoqui. La primera impressió no va ser bona, però crec que serà més profitós del que ens va ensenyar el primer dia.
0: Veurem Visigo si se n'acaba sortint.
8: És ambizurdo, este chico.
0: És ambizurdo, no ambidiestro, és ambizurdo. Les dues de furtar.
8: Está muy bien, está muy bien, me gusta mucho.
0: I el que també té tan difícil són els migcampistes, Àlex, que n'hi ha amb nivell. Hem vist Orient, que ens ha sorprès gratament. Ebrima Tuncara, que també està cridat a ser un futbolista de nivell. El propi Brian Fariñas, que a Flick li agrada. Però clar, a veure quina sortida els hi trobes al mig del camp, no?
7: Sí, a veure, jo crec que el cas d'Ebrima i d'Orient són dos futbolistes fantàstics. Ebrima està cridat a fer grans coses, Orient també és boníssim, Orient també, però el seu pas natural serà anar a Barça-Atlètic i anar progressant aquí. Aquí s'obre amb la lesió de De Jong, i veurem si acaba arribant Rodri o no, però jo crec que s'obre la possibilitat de que un dels migcampistes passi a formar part de la primera plantilla, almenys fins que no recuperi De Jong. I aquí jo crec que el càsting està entre Tomi Marquès i Brian Fariñas. Per el que sembla i per el que ens arriben de totes les informacions vostres, etcètera, etcètera, Brian Fariñas està una mica per davant i em sembla normal, però per tema de perfil, eh? Tomi Marquès és un 6 o és un jugador molt més posicional, molt més semblant a Rodri, per tant, si arribés Rodri, Brian Fariñas sí que és un jugador que pot ocupar aquestes dues posicions, la de 6, la de 8, és a dir, pot jugar de Rodri, pot jugar de Pedri, és un jugador que té continuïtat, de tocar i sortir, fins i tot el Barça Atlètic el vam veure en alguns moments jugant de 10, i per tant, incorporar a Brian li donarien a Flick un ventall de possibilitats d'anar-lo utilitzant a totes aquestes posicions. Jo crec que acabarà sent Brian Fariñas, però vaja, veurem. Jo crec que estarà entre ells dos i serà interessant veure aquests pocs partits que ens queden abans de començar la Lliga.
0: Veurem. Tenim...
9: El que està clar és que estem troncant un altre cop més la progressió dels jugadors de la Masia.
0: No, els estem apadrinant.
9: Estem troncant un dia
0: Jaume,
9: més
0: tranquil.
9: Fitxant a Rodri. Home, què portes un senyor de 30 anys quan tens 73 jugadors del filial que podrien fer la mateixa feina?
0: No, la mateixa no. Que Rodri suma. Jaume.
9: Oi tant que podrien fer la mateixa. Rodri és un fatxa. Home, no ens agrada.
0: Ja,
9: clar,
0: home,
9: és que no ens agrada.
0: Controla,
9: home,
0: controla.
9: Tens a Tomi Marquès, tens Ebrima Tunkara, que ara hem de fitxar un altre nano per davant. Home, és que ja està bé, està bé.
0: Àlex de Llibero.
7: Molt bé, un plaer, una abraçada per tots.
0: I el Madrid també ho tenen tot molt verd. Avui, amics, torna, Vini, al que t'hi jugues.
10: Sí.
0: Com estàs, Vini?
10: Pues parece una carta. Para el Arsenal que se interesó por mí.
0: Al final no te vas, eh?
10: Y has visto que me he hecho las galtas.
0: Estás finet.
10: Las carrilleras.
0: Jordi Martí li agrada molt les galtas.
10: Esto.
0: Ell també, quan va al club, li fan les galtas.
10: Las carrilleras.
0: Però li fan diferent.
10: Esto está muy bien. Es una carta...
0: Avui tenim una carta de Vinicius a l'Arsenal després d'haver renovat amb el Madrid.
10: Querido Arsenal, esta es una carta de mí para todos vosotros. ¿De verdad te pensabas que ibas a fichar por un equipo que tiene cero Champions? ¡Ja! Venga, hombre, estás loco. Loco tú. No, yo no llego a la final de Champions para perder contra el PSG. Esto de perdedor, tonto, gilipollas. Entonces, si me cambia el míster, ¿qué escudo me limpio? ¿El de la cero Champions? Aquí seguro que tiene publicidad aquí en vez de un pase como Dios manda. Además, si yo me ficho para la Premier League, ¿cómo voy a mandar los equipos a segunda? ¿Eh? Tú de Championship, ¡tá! No queda bien. Tú de Second, no me gusta. No queda bien. El original, el bueno, el de verdad, es el de siempre. A segunda, ¡tá! Y esto se hace con un equipo que tiene 15 Champions para mirar desde encima del hombro. ¿Sabes? Entonces, el mejor del mundo, lo que también tengo que daros las gracias a vosotros, Arsenal, es que vosotros que me queríais fichar, gracias a esto he podido renovar con más dinero. Entonces, ahora soy el segundo mejor pagado. El segundo. Porque el primero ya... ¡Tá! Mi sueldo para arriba. El presidente se ha bajado los pantalones porque yo tenía la sartén por el mango, ya lo decía yo, y me paga más. Y gracias a este aumento de sueldo, pues ahora puedo tener algún caprichito más, como ponerme la cara del Jason Derulo. O ahora cuando marque, yo puedo bailar y cantar Vinicius Junior, ¿sabes? Entonces, pero nunca voy a ir a la Premier League porque todo el mundo habla ahí como el Bellingham, por ejemplo. Yo con uno Bellingham ya está de sobra. Entonces, gracias por el interés, pero me quedo en el Madrid. Recibe un fuerte abrazo y tú de second, ¡ta! Vini. Postdata, quiero dar la enhorabuena a Raúl Fernández, que ha ganado la carrera de MotoGP. Que me gusta la moto GP, porque GP significa gilipollas. Moto gilipollas. Entonces, el Raúl ha ganado la segunda. ¡Tá! Así que felicidades, tonto GP.
0: Así sea el Mundial, Raúl Fernández, ¿eh?
10: La más esto. Está muy bien.
0: No,
10: que es muy joven. Tiene mucha progresión.
0: Que también está siendo un recital de Aprilia. Entre ellos, aquel piloto...
10: Se ponte la Aprilia.
0: No es catalán, ¿no?
10: No, es de Madrid. Claro, porque es bueno.
0: Claro.
10: No será de vosotros, de la cantera. Seguro que lo contas que es de la cantera, y vosotros, que todos los de la cantera.
0: No, el vendreu al Fulham, també.
9: A qui?
0: A Raúl Fernández, també.
9: Pues si paga...
0: Sí. Un computador. Claro.
9: Si està la bella bella bola... A fitxar-lo en un jugador.
0: Ben tornat, Vini.
9: Bueno, ben tornat.
0: Equip masculí del Barça en aquesta última hora que ens deia l'Adrià Soldevila, que destapa l'esport, que li han de fer proves al Jan Llavardaggi. Ana Paret, com estàs? Bon dia.
11: Què tal? Bon dia, TG.
0: Comunicat mèdic que tenim és el del Barça femení, perquè Quica Nazaret estarà unes setmanetes de baixa.
11: Sí, males notícies per l'equip que dirigeix Pere Romeu, perquè Quica Nazaret s'ha lesionat en aquest estatge de pretemporada a Andorra que està fent el primer equip femení. Estarà 4 setmanes de baixa, un mes sense jugar Quica Nazaret, perquè, segons diu aquest comunicat que acaba de publicar el Barça, té una lesió muscular a l'adductor de la cuixa esquerra. Per tant, 4 setmanes, a mitjans de setembre, més o menys, tornaria Quica Nazaret. Es perdrà la pretemporada, es perdrà segurament, segur, la primera jornada de Lliga, i és una mala notícia perquè és una de les jugadores cridades a aprofitar els minuts que deixa la sortida d'Alexia Putellas al mig del camp. Evidentment, no és una lesió de llarga, llarga durada, però sí que és una mala notícia per Quica Nazaret. Aprofito també per apuntar-te, Teje, que les jugadores han fet ja el darrer entrenament aquest matí a Andorra, que tornaran per la tarda a Barcelona, perquè demà al matí ja entrenaran un altre cop a la ciutat esportiva del Barça, i que Caroline Nicoli, el fitxatge de més d'1 milió d'euros del Barça, ha començat a fer ja parts de l'entrenament amb el grup, s'està apostant per una integració progressiva, per tant, per al primer amistós de pretemporada el més probable és que encara no estigui disponible per jugar, perquè encara com a tal no ha fet cap entrenament sencer amb el grup. I una bona notícia, que Laia Alexandri, que va patir una lesió de creuat, ja està fent feina a la gespa.
0: Per tant, Laia Alexandri va sortint del túnel, Caroline es n'ha incorporat mica en mica, i sobretot recalcar això, que Quica, després de la lesió llarga del primer any, de les lesionetes del segon, el tercer necessita la continuïtat, i de moment comença amb aquest contratemps. Seguim atents, Palet.
11: Gràcies.
0: Posem-nos al dia, va.
12: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Hola, Martí Juncà. Comunicat conjunt de la UEFA, la Confederació Africana de Futbol i la CONCACAF. Per tant, Amèrica contra la FIFA i Infantino.
13: Sí, expliquen que el futbol és de tothom i no només d'uns individuals. Assenyalen Infantino després de la recent reunió que va presidir el Marroc, on no va convidar tot el Consell de la FIFA, i l'acusen d'engany. Per això reclamen transparència i unió.
0: Bon
2: partit polític, per cert.
0: Transparència i unió? No n'hi ha cap de partit polític que s'hagi posat de nom transparència.
2: I unió, però això és una qüestió tenir en compte.
0: Com és que ningú s'ha posat transparència de nom en política? El Rayo Vallecano disputarà el seu primer partit com a local a Butarque, finalment.
13: José, sí, tenim...
0: Tenim el Palacio connectat, sí? Què tal, José, com estàs? Buenos días.
14: Hola, què tal? Muy buenas, Teje. Sí, ya parece que hay estadio designado para esa segunda jornada de Liga, el jueves 20 de agosto, Rayo Deportivo Alavés, y no se van a tener que marchar de la Comunidad de Madrid los aficionados del Rayo, porque se va a jugar en Butarque. El Rayo Vallecano ya ha pagado al Club Deportivo de Leganés por el alquiler del estadio para ese partido. A mí me cuentan que con colaboración de la Comunidad de Madrid, aunque en el Rayo están cabreados con esta información porque dicen que no ha ayudado nada. A mí lo que me cuentan desde varias fuentes es que sí que ha intercedido la Comunidad de Madrid y por eso sí ha podido llegar a ese acuerdo. Lo que pasa es que también, ya teniendo estadio, como repetimos, el estadio de Butarque, el Estadio Club Deportivo Leganés, nos contaba Óscar Ejido que crece de la indignación entre los aficionados del Leganés, porque ninguno de los partidos amistosos que ha tenido pretemporada el Leganés, incluso su trofeo, su propio trofeo, no se ha podido jugar en el Estadio Butarque por obras de mantenimiento, por, digamos, cuidar el césped de Butarque. Y el primer club que va a poder jugar en el Estadio Butarque va a ser el Rayo Vallecano y no el Club Deportivo Leganés.
0: Gracias, Palas. Parlàvem a l'inici del retorn de Julián a l'Atlètic de Madrid, que, per cert, ve de perdre contra el City a Corea, Martí.
13: Sí, l'equip Sky Blue va remuntar el gol inicial de Jorge Domínguez amb un doblet de Marmoush i un gol al 90 d'Inuri, i titularitat de Vitor Reis, l'excentral del Girona. Maresca, l'entrenador del City, també va parlar sobre Rodri.
15: At the moment, he will be in Manchester on Wednesday.
13: Bàsicament, això, la traducció és que l'espera dimecres per entrenar. A més notícies al futbol internacional, perquè el PSG, que encara no ha presentat cap oferta per Ferran Torres, ha fet oficial el fitxatge de l'exlateral del Barça, Lucas Digne, i Ter Stegen debuta com a titular a la primera jornada de Lliga contra l'Ajax, amb l'Ajax, de fet, amb victòria.
0: Motos, ara ho deia, amb victòria de Raúl Fernández del Gran Premi de Gran Bretanya.
13: Sí, el madrileny va ser primer des de la primera corba i va guanyar el seu segon Gran Premi. Va tancar el podi els Aprilia, Jorge Martín i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez va ser quart i Marc setè.
0: El Tour de França femení, finalment Paula Blasi ha acabat el top 5.
13: I a més, segona a la darrera etapa per darrere de la campiona, Demi Vollering. La ciclista catalana diu que espera treure un millor resultat l'any que ve.
16: Muy contenta, me llevo muchos aprendizajes y creo que para el año que viene voy a tener un puntito más.
0: ja acabem amb més poliesportiu. Primer amb Rafa Hodder, que és als quarts de l'ATP de Canadà.
13: Els disputarà contra Fils i arriba després de guanyar el Czech Lehečka per 0-2. Acabem amb les seleccions espanyoles juvenils d'handbol i bàsquet, que han guanyat el Mundial i l'Europeu contra Montenegro i França, respectivament.
0: 12:43.
12: Encara no ets de la família del Que t'hi jugues? Segueix-nos a...
17: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
0: Arroba, Pujals, com estàs? Bon dia.
18: Què tal? Bon dia.
0: Què explica la gent?
18: Doncs mira, la gent al chat del YouTube està molt contenta de que hagi tornat en Bermo. Diu que l'havien trobat molt a faltar i que amb ell també tornen molts tertulians que també havien trobat a faltar. Per tant, ben tornat.
0: Molts tertulians, bueno.
18: I després volíem parlar d'una cosa molt curiosa que va passar ahir, que és que Darwin Núñez va fer un tuit felicitant a Ronald Araujo per el seu, bueno, la seva sessió al Liverpool abans de que s'hagi fet oficial.
0: Claro.
18: Diu, te deseo lo mejor en este gran club, amigo, me alegro profundamente que puedas seguir sentir el cariño y el apoyo de la afición del Liverpool. Ellos son especiales y así te lo van a hacer sentir. Per tant, ens ho confirmen per altres fonts abans que les del club.
0: Sí, no, però ja també, és a dir, Flick em va parlar directament, obertament, el que hem escoltat abans, sí, i el Liverpool sí. És un gran club, per tant...
5: Yo lo confirmo mismo, también. También. Lo puedo confirmar yo y todo está correcto. Y...
19: Vamos a medio camino entre Araujo.
5: Voy a hacer un desplazamiento en largo, un pase para el Liverpool.
19: Vos sos Araujo y yo el cangrejo de la sirenita un poco.
5: Sí, ¿no? Un poco.
19: Sí,
5: podemos hacer un dúo.
0: Gairebé 3/4 d'una del migdia. Aquest cap de setmana l'Espanyol va retre l'homenatge de cada 8 d'agost a Dani Jarque. 17 anys es complien dissabte de la mort de l'etern capità, de l'etern 21. No va poder ser la primera plantilla, que era l'Anglaterra, per jugar l'últim amistós. Sí que hi havia, com sempre, representants de la família i les persones que més estimaven el jugador. I Arnau Santero, bon dia.
20: Què tal, bon dia.
0: Com cada any, centenars també d'aficionats van acostar-se a l'estàtua de Dani Jarque i... hem tornat a viure aquella tradició de grans explicant a petits qui va ser la figura de la Ter 21 que dona nom a la ciutat esportiva.
20: Doncs sí, moltíssimes famílies vam poder veure dissabte. Jo em vaig voler acostar a aquestes, ja que la millor manera d'honrar la memòria del capità de Jarque crec que és explicant la seva història. I és per això que vaig voler saber, doncs, com van explicar els pares i mares dels seus fills, aquells que no el van poder veure, qui era exactament el capità.
21: Li he explicat que és una llegenda de l'Espanyol, és un jugador que fa 17 anys va marxar, era el capità, era una promesa molt gran per l'Espanyol i és l'etern capità que tenim aquí a l'Espanyol. Sempre he recordat el minut 21, encara se'm posa la pell de gallina i és l'etern capità i avui no podíem faltar, hem vingut des de Vic perquè no l'havia vist mai encara ell aquí i havíem de venir a veure-ho avui.
22: Mira, li hem explicat que era un noi que va pujar de la cantera, que mostrava tots els valors de l'Espanyol i que va ser el nostre capità i seguirà sent el nostre capità. I amb aquests valors li hem dit i hem criat els nostres fills.
23: Home, doncs que va ser una figura molt important, tant per l'espanyolisme com per molta gent del seu voltant, per exemple la ciutat de Sant Boi, i que va ser un capità que tenia uns valors que representaven molt bé el club, i que la seva memòria ha de persistir al llarg dels anys i ha de ser un exemple pel futbol base i tota la gent que estima l'Espanyol.
24: Mira, la meva filla és nascuda l'any 2007. Ella tenia 2 anys quan va morir el Dani. I, clar, lògicament era molt, molt petiteta, però ja veia que passava alguna cosa, jo li vaig explicar que era...
0: Així és com
24: era...
0: expliquen els grans, Arnau, i també vas preguntar als més petits.
20: Doncs sí, realment vaig voler saber què representava la figura de Jarque pels nens. Molts no l'han vist jugar, com hem dit, però d'alguna manera han acabat entenent qui era i què vol dir Dani Jarque per la seva història.
25: Me'l va explicar el meu pare, però no he vist vídeos i tampoc l'he pogut veure.
26: Que era un noi molt amable, que sempre ajudava els seus companys i que sempre ajudava el seu equip.
27: Que era molt amable.
28: Jo no conec el Dani Jarque perquè s'ha morit el 2009, però jo he nascut el 2014. I m'ha comentat el meu pare que s'ha mort en Itàlia en un quart. Molts valors al minut 21.
29: El millor
1: Bueno, recordo una persona molt, molt alegre, molt present en el club especialment i que va donar veu molt a l'Espanyol i que va donar vida realment. I que, tot i que s'hagi mort, que en pau descansi, ha viscut el seu nom i segueix viu dins del club. O sigui, el seguim recordant cada any, cada dia i cada hora. I és part del club i sempre ho serà.
0: El llegat de Dani Hart, que sens dubte és el que guia la filosofia del planter de l'Espanyol. 12:48.
3: De qui jugues?
0: Què tal? Bon dia.
4: Què tal? Bon dia, Tejem.
0: Avui venim a que ens expliquis la història del Luca, que és un nen de 10 anys, que juga a futbol al Castellnou, al Bages, o que fins ara havia jugat al Castellnou sense cap mena de problema. Uh-huh. El que passa és que el Luca té un problema de creixement que fa que ara, per circumstàncies legals de normativa burocràtiques, li posin problemes per poder seguir jugant a la categoria que necessita competir.
4: Exactament. El Luca té 10 anys, té una mutació ultrarara del gen XRCC4, que afecta de manera molt severa el seu creixement. Actualment fa aproximadament 1,07 m i pesa 10,5 kg, i per posar-ho en perspectiva, les mesures de referència d'un nen de la seva edat se situarien a prop del 1,40 m i dels 35 quilos.
0: Per tant, uns 30 centímetres més i pràcticament el triple de pes. Però ell, malgrat que és més baixet i pesa menys que els nens de la seva edat, ell pot jugar a futbol amb tota normalitat.
4: Ah, exacte. I fins ara, bueno, ell juga a la Unió Esportiva Castellnou amb l'equip sub-9, una categoria que per alçada i pes s'aproxima més a les seves característiques físiques. Fins ara el seu equip competia a la Lliga del Consell Comarcal, però la temporada vinent el club el vol federar, i aquí és on apareix el problema, perquè per edat cronològica la normativa de la Federació Catalana de Futbol situa en Luca en una categoria

0: Ilia, per què no es trobi en aquesta situació el seu fill?
1: Doncs demana una excepció individual perquè el Luca pugui continuar competint de manera federada amb el Sub-9, una petició que asseguren està avalada per informes mèdics i que ha rebut el suport de 165 clubs de la província de Barcelona, entre els quals hi ha alguns possibles rivals com el Joanenco o el Gimnàstic Manresa.
0: Sí, més de 160 clubs han donat el seu suport amb signatures a que es pugui fer aquesta excepció individual, fins i rivals de la seva pròpia lliga, eh? I la federació no ho accepta, això, no ho autoritza.
1: No, l'argument que ha traslladat a la família és que si el Luca jugués amb el Sub-9, qualsevol rival podria impugnar els partits per alineació indeguda i que el marc legal de la federació no permet fer aquesta excepció. Tot i això, fonts federatives ens diuen que estudiaran el cas i veuran què es pot fer a futur, però això sí, seria ja de cara a la temporada 27-28 perquè s'hauria de a aprovar l'assemblea de clubs de l'any vinent. Per tant, per ara li planteja dues alternatives: competir en la categoria que li correspon per edat, la sub-12, o bé marxar a una lliga de caràcter lúdic o adaptada.
0: Entenc des del punt de vista federatiu que quan hi ha casos que no contempla la normativa s'hagi d'adaptar la normativa perquè els Lucas del futur es trobin que ja hi ha un paradigma de com se'ls pot encaixar dins de les normatives federatives, però clar, el Lucas del present, o si hi ha més Lucas del present, necessiten una resposta al seu cas, i aquí és on s'hauria d'aconseguir agilitzar. La mare del Lucas, la Judit. Hola, Judit, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Bé, escoltant-vos.
0: Com està vivint el Lucas tot això? Com ho porta?
2: Doncs la veritat que bastant aliè. És una cosa que portem nosaltres. El Lucas, una de les característiques de la mutació és que hi ha una mica de retard maduratiu. Aleshores, encara està en uns 6 anys, una cosa així, i ell viu molt al present. Així que intentem no transmetre cap inquietud, cap malestar, sinó que això, que ho lluitarem i ja està. O sigui, que ho viu d'una manera, això, aliena. No està molt posat. Sí que és veritat que a vegades ara s'ha fet com molt viral tot això i algú li diu, ai, ets el Luca, bueno, saps? I clar, ell es queda com molt al·lucinat, no? Però per la resta, bastant aliè. Fins que no arribi el moment i tinguem una resposta ferma, doncs no li transmetrem res.
1: Perquè, clar, dèiem que hi ha una diferència molt gran amb físicament amb els jugadors que els hi tocaria compartir. Què podria comportar per ell haver de jugar amb aquests nens de la seva edat, molt més grans físicament?
2: Bueno, clar, li podríem fer molt mal. O sigui, bàsicament això, el tema del mal. O sigui, sobretot per això. Bàsicament perquè un xut d'un nen d'aquesta edat, si li toqués, no? Li podria fer mal. O sigui, i també, doncs, o sigui, si fessin un cos, no? Que diuen al futbol fer un cos o fer qualsevol cosa, és que el Luca moltes vegades xuta i amb l'impuls de la pilota cau. O sigui, ell ho dona tot, eh? Però clar, quan li ve molta força, tot i jugar amb el sub-9, a vegades cau de cul al xutar-la, no? O sigui, imagina't si aquest passe fos d'un nen de 11 o 12 anys.
0: Escolta'm, i quina resposta es dona a la federació per no fer una excepció individual tenint el suport de 160 clubs, inclòs els rivals?
2: Doncs a dia 16 de juliol, que és l'única, o sigui, l'última resposta que tenim, és que jugui amb una lliga lúdica i que la que ens queda més propera és de Girona, que és a una hora de viatge.
0: Sí,
2: nosaltres som una família de 5. Sí, som una família de 5 i bueno, a part, o sigui, ja per temps, però això, que són més membres i que bastant difícil és, no?, quan tens un fill amb diversitat, està pendent dels altres dos, no?, perquè notin el mínim possible aquesta dificultat, no?, que té tenir un fill amb diversitat, doncs imagina't si ens envien a Girona, no?, com tu manegues, no? I també, o sigui, hi ha una part superimportant pel Luca, que és la part social. O sigui, quan ets diferent, el Luca és un nen molt estimat, el que també alhora no és un nen escollit, saps? O sigui, el seu grup classe és com si l'estimen molt, però només hi ha un que l'escull en realitat, no? I fer canvis per ell és dur a nivell emocional, no? Cada canvi ja va haver de fer un dol quan va haver d'acceptar que no podia jugar amb els de la seva edat. Aleshores, doncs hi ha la part emocional aquí també en compte, no? Que també, o sigui, a nivell familiar ja també se'ns obre un supermeló perquè l'any que ve comença secundària i aquí també haurem de gestionar moltes coses, no?
0: Sí, sí.
2: I és com, ostres, en aquest aspecte la vida ens ho podria posar més fàcil i la federació també.
0: No en tinc cap dubte, per això li vull preguntar també al professor Dinev, que és especialista en esport inclusiu i adaptat, Rafael Tarragó. Hola, Rafael, com estàs? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Quina seria la manera més idònia d'afrontar el cas del Luca?
3: Doncs a veure, jo és que ho veig bastant clar, perquè al final el que hem de buscar és intentar fer almenys d'accions que puguin repercutir en aquest cas, en el cas del Luca, no? I,

0: Treva. Sensació temporal d'hostilitats entre enemics que estan...
1: Bona tarda, és la 1:07 d'aquest dilluns i esperem que estigueu descansades i descansats després d'un cap de setmana de molta calor i que estigueu preparats per aquesta que engeguem. Avui començarem parlant de coses de rics i per això volem preguntar-vos què faríeu vosaltres si us toqués una quantitat molt grossa de diners. Ens podeu enviar una nota de veu al 648-83-43-78. Repetim, 648-83-43-78.
2: Comencem setmana i no parem, i és que avui tenim, com cada dilluns, la mitja part, la secció de l'Anna Palet parlant sobre esportistes que s'han donat treva. I no parlem que hagin mort, sinó que en algun moment de la seva trajectòria han decidit aturar-se. També rebrem la visita de la Lorena Iglesias, creadora de la sèrie Millennial Mal, que ens explicarà com desconnecta.
3: I a més, avui tenim una sorpresa pels oients més guapos de la ràdio, els nostres. Regalarem dues entrades dobles pel concert de Nile Rodgers and Chic amb Ben Harper and the Innocent Criminals a Portaferrada el proper 19 d'agost a Sant Feliu de Guíxols. Molt atents a la ràdio i el telèfon ben a prop. Benvingudes, això és La Treva.
0: Participa a La Treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648-83-43-78. 648-83-43-78.
1: L'antropologia és la ciència que estudia els aspectes biològics, culturals i socials de l'ésser humà. I avui ens dedicarem a analitzar els costums i els comportaments, moltes vegades incomprensibles, d'un grup de persones que suscita gran interès en la comunitat. Al llarg dels anys s'han sentit assenyalats, observats i han intentat reivindicar durament el seu lloc. Avui parlem dels rics.

0: Però per arribar a la fase d'observació, primer se'ls ha d'identificar. Tenim bones notícies, oients, i és que ara a l'estiu és molt més fàcil identificar els rics.
1: Todos soñamos con ser ricos. ¿Y con qué sueñan entonces los ricos? Para saberlo, voy a vivirlo. Voy a vivir una vida de lujo durante 21 días.
0: El primer indicador és que estan de vacances. És cert que ells molts cops estan de vacances tot l'any i que també pot ser que sigues professor o que hagis condensat el teu mes de vacances a l'estiu. Però bueno, és una bona base per partir.
2: Clar, una pregunta és, a partir de quan es considera una persona rica? De quants diners al banc? Quants templins?
0: A veure, ací hem de deixar una cosa clara, que és que ja sabem que a Espanya el que és la riquesa la condensa en quatre famílies comptades, sí. I a partir d'ahí tots els altres són pobres, vulguem reconèixer o no, perquè la diferència amb ells és molt grossa.
2: Clar, però comparat però, amb Messi, qualsevol persona
0: clar,
2: és
0: per
2: pobra.
0: Això ho dic, que pobres, si els que estan escoltant i nosaltres segurament són pobres.
2: Són d'aquest grup.
0: El que passa és que ens referim a rics, a gent benestant, a gent que té una casa, que això ja és ser molt ric.
3: Avui parlem de risc com una actitud. Clar, vital, més que per al compte.
0: I gent que no patix i que té moltes més avantatges de les que tenim nosaltres. No vol dir que siguin una Mancio Ortega, però que els va bé a la vida.
2: I
0: per
2: tenen
0: exemple,
2: uns indicadors, no?
0: Uns indicadors, com per exemple, solen tindre piscina. És a dir, si tu tens una piscina a casa, molt probablement vagis
2: depèn
0: bé de pasta.
2: Depèn de quina piscina, però si és una piscina d'obra...
0: Pot ser comunitària, bé, sí. Però ahir, vale, ho deixaríem en un entremig, però si tens piscina teva d'obra, ahir ja pela. Després, solen tindre vaixell, també. Ells el diran que tenen una barqueta, però investiga-ho, perquè barqueta, per a mi, és un inflable amb el que anar al riu a pescar.
2: Sí.
0: Però una barqueta no és un vaixell. O sigui, que investigueu quan vos diuen que és una barqueta.
2: Més de 5 metres
3: i són els que sempre diuen el millor plan de l'estiu és fer-te l'aperitiu al barquet,
0: clar.
3: A la barqueta, i que també sempre estan criticant a la gent que porta el tàper a la platja i és com, senyor, no tothom pot menjar al xiringuito del costat cada dia o no tothom té la casa tan a prop de la platja com per pujar a dinar a casa seva.
0: Clar, i que a més, si està aparcat en un port, no hi ha barqueta que valga, és un senyor vaixell. I punt. Després, si ja tenim aquestes bases sentades, aleshores ja ens podem posar a conversar amb ells a veure què més ens diuen. Si diuen que els seus pares pertanyen a algun club privat, golf, tennis, críquet, hípica, ahir ja també és una senyal bastant grossa.
3: El club de camp, que és molt de Sharpay Evans a High School Musical, però és el club de camp.
0: Si han tingut una nani, dir la paraula nani ja fa de ric. Però de normal, clara, tu com a molt et deixaven amb els avis, amb els tiets, l'escola matinera, però una nani com a concepte...
2: Clar, per atendre la gent, una nani és una persona que està integrada dins la família i que cuida els nens més joves. Vaja.
0: Exacte. També parlem molt d'una interna, que a mi em semblava una bogeria, no sabia que encara s'acostumava a fer, però sí, hi ha gent que té una interna a casa, que neteja, que cuina i que fa una mica...
3: I que és la gent que mai s'aixeca de la taula per parar la taula o desparar la taula. Ells només es queden allà fent el postre o el que sigui.
0: També fa molt de ric passar el cap d'any a Baqueira. Això, hi haurà gent que ho fa perquè realment estalvia per anar a Baqueira i perquè els agrada esquiar. Però dir...
2: Però habitual,
0: habitualment...
3: Lo pitjor no és la gent que va a Baqueira a esquiar, és la gent que va a Baqueira, que jo conec molts, sense esquiar, perquè se'n van i volen el vespreig aquest que fan amb DJs i van només per això, o sigui, que no els agrada esquiar.
0: Després també el dir que tenen el pueblo. Clar, aquí hi ha que matisar, perquè dir que tens un poble ens pot passar a tots. Jo també tinc el meu poble a Castellà-La Manxa, però quan diuen el pueblo sona a segona residència amb caché, amb obres d'art dins, saps? Que tu dius, no estem parlant del mateix pueblo. No, no és el mateix. Això també fa molt de ric. Però una altra cosa és la de tenir cultura financera. Perquè hi ha gent de 18 anys que està pensant on invertirà els seus diners o preguntant-te i tu què faràs amb els teus estalvis? Quins estalvis, Mari Carme? Si no puc comprar-me dos samarretes seguides en la mateixa
3: és
0: setmana.
3: És que literal que els estalvis són per un viatge si la cosa va ultra bé i si no per uns pantalons del Zara que està caríssim.
0: Clar, però perquè no entenem el mateix concepte d'estalvis. Hi ha gent que des de que naix ja té uns diners en el banc que fan, només fan que incrementar.
3: El dinero de la comunión, eh?
0: Clar.
3: On estan aquests diners?
0: No existeixen.
2: Pensa que era una cosa meva, no.
0: Com el ratolí Pérez. Hi ha gent que sí té aquests diners. Clar, després arriben amb 22 anys, acaben la carrera i diuen ara em muntaré un negoci. Amb quins diners? Doncs amb els de la comunió.
2: I fa molt de ric també que en 18 anys, en comptes de regalar-te roba, el que sigui, regalin accions a alguna empresa.
3: Ah, 100%, 100%.
2: Mira, t'hem regalat aquestes accions per qualsevol empresa pudiente.
0: És que tota la vida ho han dit, que els diners van als diners, i per això tampoc sorprèn que moltes empreses, molts empresaris venen de família d'empresaris perquè tenen una cultura que si a casa els teus pares han tingut un sou, no s'han hagut de preocupar de què fer en els diners.
2: I és més fàcil tenir un coixí al darrere per arriscar-te a determinades empreses, clar, per saber si la cosa va malament, no passa res.
0: Que no li estem traient valor al que és emprendre. Està clar que s'ha d'emprendre també per a generar llocs de negoci, que no és fàcil, però clar, no partixes de la mateixa base si ho fas tu o si et ve donat de casa.
3: I de fet, jo crec que els rics rics són el que no emprenen amb un negoci nou. És la frase aquesta de que el abuelo crea l'empresa, el hijo la disfruta, sí, i el nieto la arruina.
0: Tal qual. Però no patiu. Nosaltres hem contactat amb Joan Carles Vicenç, que és economista, per demanar-li un consell bàsic per si algun dia, que qui sap, rebem una quantitat molt grossa de diners. Què hauríem de fer principalment?
4: Mira, el primer que caldria fer en el cas de tindre, de que t'ha tocat la loteria, seria contractar una empresa de gestió de patrimoni. Professionals que s'encarreguen d'orientar-te i gestionar les teves inversions. Dit això, li hauríem dues idees centrals, no? Que serien, primer, la diversificació de les inversions, no posar tots els ous dins la mateixa cistella, perquè en el cas que el caigui la cistella trencaries tots els ous. I dos, elegir quins tipus d'inversió preferixes en funció de la correlació risc-rendibilitat. Per obtenir altres rendibilitats, per norma general, caldrà assumir el risc. I per últim, caldrà realitzar una acurada optimització fiscal per evitar tindre sorpreses, com per exemple rescats d'esplat de pensions, que tenen un cost molt elevat, molt alt a nivell fiscal, si no ho planifiques bé.
0: És a dir, t'ha tocat la loteria, no sigues ràcano i invertix en algú que t'ajudi a saber com invertir els teus diners. No?
2: I que al final, tu quan reps una herència, uns diners, una loteria, el que sigui, clar, els diners tenen un valor ara, però d'aquí molts anys, si no els toques, perden aquest valor. Si no els inverteixes o no els hi poses en propietats, doncs acaben perdent-se.
0: I ara que ja sabem la teoria i la podem aplicar, també volem recuperar el que us hem preguntat a vosaltres al principi, que és què faríeu si us donaren una quantitat molt gran de diners?
5: I si em toqués la loteria, doncs destinaria els diners principalment a viure experiències, ja sigui anar a molts concerts, a viatjar arreu del món, conèixer món, bàsicament. Ahí és on destinaria els diners que em poguessin tocar. Ciao.
0: Clar, un ric de cuna no es planteja això, si viatja, ja viatja i ja està.
2: Almenys no ha dit la mítica de per tapar forats.
0: Per tapar forats, això és molt...
2: Això es diu molt, eh?
0: No us passava de petits que somiàveu de jo compraria una piscina en forma de guitarra, i tu què faries, mama? No, tapar forats...
3: No, perquè hi ha gent que sense ser rica ja té els forats tapats perquè això destina els seus diners, perquè...
0: Les esquenes cobertes, que s'ha dit el meu
3: i volem fer
0: tota
3: coses noves.
2: Però ja que hem demanat aquesta pregunta als oients, també us pregunto a vosaltres, què faríeu si us toqués la loteria? En què invertiríeu? Diríeu aquells diners?
0: Tapar forats, no, perquè encara no en tinc. Però conforme està la vida avui en dia, segurament intentaria adquirir un pis o una casa, perquè si no em toca la loteria, complicat, ho veig difícil.
3: Jo igual em compraria un pis, 100%, i la resta invertiria. O sigui, m'agafaria l'assessor fiscal d'aquest que et diuen lo de... No, ara inverteixes 100 euros, que d'aquí a X anys són 100.000. Jo vull un d'aquests en la meva vida.
2: I endavant.
0: És que lo dels rics... És un món, perquè jo l'altre dia llegia un article al País, escrit per la Noelia Ramírez, on presentava Suor, el llibre de l'artista Mariela Sancari, que és com una recerca personal i sociopolítica sobre la suor, que tu diràs, què té a veure, no?, la suor amb els rics. Pues sí, perquè analitza la suor com a significat social, religiós i polític. Partís des del Gènesi, que deia guanyaràs el pa amb la suor del teu front, fins a Marx, on la suor s'associa al treball, a l'esforç i a les classes treballadores. Segons Sancari, històricament, els qui posseixen la riquesa poden evitar el treball físic, i per això no suen, mentre que la suor dels treballadors genera riquesa per als altres. La industrialització va vincular la suor amb l'explotació laboral, mentre que les normes d'higiene i els productes desodorants van contribuir a convertir-ho en un signe de brutícia o falta de decència, especialment per aquí, pues per a sorpresa de ningú, per a les dones.
6: Senyores bien, señoras feten, capitalistas, socentristas, señoras...
0: I és que això és així, si parlem de persones que es veuen més... És que anava a intentar justificar-ho, però és que passa en tot, en que les dones sempre acabem pringant més.
2: També tenir una...
0: Anava a intentar, però és així en general.
2: I tenir una piscina a casa és més fàcil d'anar-te remullant i refrescant i no suar, és a dir, la mínima que tens una mica de suor, tiques a la piscina o tiques en el vaixell...
3: I la que sua és la que va en metro i no el que agafa la moto o el que va en taxi o que va en cotxe.
0: És que això de... Parlem de la suor, però també passava amb el fet d'estar moré. Abans les dones es cobrien per anar a la platja perquè estar morena volia dir que treballaves al sol i que mantinguessis la pell blanca i pulcra. Era que, clar, no havies de treballar i això era símbol de caché. Ara és al contrari, ara quan més morena estàs és perquè més temps has passat a la platja.
3: Vull dir perquè has tingut vacances.
0: Canvia constantment.
2: Mira Julio Iglesias, que està com un conguito.
0: Mira Julio Iglesias, sí, sí. Però, fins i tot, dins dels rics també existeixen classes. Tenim els nous rics, que prové del terme nouveau riche, quan al segle XIX l'elit criticava els que s'havien enriquit gràcies a la revolució industrial. Scott Fitzgerald ho va retratar en El gran Gatsby a través del seu protagonista, que era un home que havia tingut una immensa fortuna de manera molt ràpida i misteriosa, sense pertànyer a l'aristocràcia tradicional. Encara que Gatsby organitzava festes luxoses amb l'esperança de recuperar l'amor de Daisy, mai va aconseguir ser plenament acceptat pels que havien nascut en una posició social privilegiada. És a dir, no és suficient en que tinguis diners, sinó com els has aconseguit i d'on ve la teua fortuna.
2: Uh-huh. I aquí, a veure, que ningú no s'ho prengui malament, però els futbolistes podrien estar dintre aquesta branca.
3: Home, carinyo, és que a Múrcia tenim la millor paraula del món,
2: això,
3: que és la meva paraula favorita del món, que és perullo, val? Uh-huh. Que perullo és una persona, no és un nou ric necessàriament, però és una persona rica, molt hortera, diguem-ne. I els futbolistes amb aquest necessari que porten de Louis Vuitton a la mà i aquest arracades de diamant són el més perullo del món.
0: Sí. En contraposició està el luxe silenciós, el old money, que ara és una tendència que també arrasa molt a les xarxes socials, perquè alguns usuaris exhibeixen els seus estilismes recorrent una mica l'humor amb el comentari de quan el meu look all money queda en I need money. És a dir, pots intentar replicar l'estètica, però al final el nivell de vida pues no es pot replicar. De fet, fer servir un polo o una faldilla plisada, pues això, pot intentar suscitar que eres de l'elit, però hi ha coses que fet fan impossible pertanyer a ella. Les elites tendeixen a protegir el seu estatus privilegiat desplaçant contínuament els signes legítims de distinció cap a formes més difícils d'imitar, com per exemple haver estudiat en certes institucions, tenir un cognom reconegut, vacacionar en circuits exclusius o formar part de clubs socials que comentàvem abans amb un ingrés més reservat.
2: I ara ja es perd una miqueta perquè hi ha pantalons de certes marques que semblen que estiguin escardats i que estiguin doncs, molt atonyinats i són molt cars, vull dir que portar aquest tipus de pantaló també és de classe benestant i és contraposat amb el que podria ser fa
3: uns anys. I la forma de parlar, és que ara que deies tu de les institucions, a mi em fa molta gràcia la gent que ha estudiat a ICADE o a ICAI en Madrid, en ICADE les carreres, no, per exemple, Dret i ADE es diu E3, i la gent directament que va a ICADE quan li preguntes tu què estudies, no et diuen Dret amb econòmiques, et diuen E3, E4, clar,
0: perquè
3: E5.
0: Ja et fan perquè, fora, exacte, si no saps el que significa aquest terme ja és com... No pertanys al nostre grup. Però, Amparo, també hi ha un altre tipus de ric.
3: Estan al risc que encara no han assumit o no volen assumir que ho són.
7: No Brasil tem mais de 20 milhões de madres solteiras. Sem ajuda, que tem que lutar cada dia para sustentar sua família. Eu sou uma delas. As mulheres já não lloran,
3: las mujeres facturan. Aquest accent portuguès us ha pogut enganyar una mica, però es tracta de Shakira.
0: Ella és sempre...
2: Shakira Karol G, jo, ara.
3: No, Shakira...
0: Ella és inconfundible.
3: Claro, jo la amo, és la millor, però Shakira, al maig, en un concert que tenia a Brasil, va dir que hi havia 20 milions de mares solteres, o 20, bueno, algo així, ¿vale? Moltíssimes mares solteres al Brasil que cada dia havíem de lluitar per treure endavant els seus fills. Què passa? Que ella va dir, jo sóc una d'elles.
0: Dona, Shakira, lluitar...
3: Uf. I no, primer un petó per Gerard Piqué, perquè és viu, val? Sí. I a més també és ric.
0: Tenen pare, sí.
3: Però és que, clar, jo no sé si a les dones brasileñas les és molt fàcil empatitzar amb la Shakira quan ella té un patrimoni valorat entre 100 milions de dòlars.
0: Clar, segurament no.
3: Sí, el que és lluitar, que jo no dic que no hagi treballat molt i s'ho hagi guanyat, però, bueno. Després tenim al Regne Unit, David Beckham, és futbolista, model, en fi, Beckham, sí. Val? Que ara ell presumeix de cuidar el seu hort. I per ell la felicitat no són ni les mansions, ni Victòria, ni els seus fills.
0: No, si és que al final els rics s'apropiaran també el que és dels pobres,
3: home. Exacte, perquè
2: això passa
3: molt. És que ara és la pagesia el que li agrada a Beckham.
2: Això passa molt, hi ha molta gent...
0: Jo no puc apropiar un iate, saps? No.
2: Però hi ha molta gent, per exemple, tornant als exemples dels futbolistes que tenen milions, en els viatges el joc més utilitzat per molts futbolistes és el parxís, que és un joc que qualsevol pot jugar i que és fàcil de jugar.
3: Sí, però aquest
2: moment.
3: Encara perquè és més pràctic, però és que Cucurella, el futbolista de fins fa res del Chelsea, deia que el que més li posava trista de viure Londres era que no trobava els cereals de Mercadona. Espero que siguin el de Jet, aquests, que estan boníssims, però esperem que els 55 milions d'euros que ha pagat el Madrid per ell, Florentino hagi fet una mica de previsió per a aquests cereals.
8: Per favor.
3: Després tenim el fundador de ChatGPT, Sam Altman, dels homes més rics del món, però que visten com el porreta amic teu de primera d'universitat. I la nostra perfecta, Georgina Rodríguez, que diu que per ella l'important no és l'anell de 6 milions d'euros que li va comprar Cristiano, sinó la seva tablita d'ibericos.
2: Que de fet es va casar aquest cap de setmana o l'anterior. No,
8: és una fake news.
2: Ah, mira, me l'he menjat. És efecte Mandela?
8: De fet, no, és que hi havia un casament que la gent va començar a circular per xarxes socials que... com que era Madeira, serien el Cristiano i la Georgina, i la gent es va aglutinar allà, pobres persones. Tu imagina't fer la teva boda íntima i de cop tot el món mirant-se pensant que eres Cristiano i Georgina. No eren ells.
2: Pues res, desconvoco la enhorabona.
8: De fet, nosaltres no podem fer rics als nostres oients, però sí que podem fer-vos guanyar alguna cosa. I és que, com hem anunciat abans, sortegem dues entrades dobles per a un concert de Nile Rodgers and Chicks amb Ben Harper and the Innocent Criminals a Portaferrada el dia 19 d'agost a 8:15 de la tarda, al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. I per guanyar-les heu de trucar ara mateix al 933-44-14-11. Repetisc. 933-44-14-11. I les dues primeres trucades s'emportaran una entrada doble cada una. Ara marxem dos minutets a publicitat i tornem amb la mitja part de l'Anna Palet.
9: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre amics.
10: Ràdio SER, Principat d'Andorra.
11: És la 1:26, moment de repassar l'actualitat del migdia.

0: Continua el malestar laboral al Comú d'en Camp. Des de la minoria asseguren que la situació dels treballadors segueix sense resoldre's. En una entrevista a l'Aquí Andorra, la consellera d'Avancem, Marta Pujol, ha criticat la resposta de la corporació a les demandes dels empleats que reclamaven unes millors condicions laborals. Considera que les explicacions són insuficients perquè l'únic argument que donen és que els triennis aplicats són més elevats que en altres comuns. Tot i ser veritat, Pujol sosté que la mesura dels triennis no resol el problema dels treballadors amb menys antiguitat ni respon a les reivindicacions respecte a la conciliació o a la flexibilització horària.
1: Si algú no arriba a l'antiguitat que hagi de tenir per tenir el sou una mica arreglat, doncs el que troba a faltar és una compensació per la feina, una millora. A vegades no necessàriament ha de ser de tipus econòmic, a vegades pot ser d'horaris, de jornada laboral. Aquesta carta es va respondre amb evasives, pensem nosaltres, i tampoc a la resposta que vam rebre al Consell de Comú, doncs no pensem que sigui satisfactori.
0: Des de l'oposició lamenten que en Camp no hagi aprovat fórmules similars a les impulsades per altres administracions com Sant Julià amb la reducció de jornada o com les de govern amb el tema dels horaris i les millores de sou. Segons la consellera, la revisió de les condicions laborals no s'hauria de limitar únicament a la carrera professional. En aquest sentit, ha defensat una actualització de la graella salarial, més facilitats per la conciliació entre el treball i la família i més flexibilitat horària. El PS demana explicacions al govern pels canvis en la classificació professional del personal de la justícia. La consellera general socialdemòcrata, Laia Moliner, ha entrat una demanda d'informació exigint la documentació tècnica en la que s'ha basat l'executiu per elaborar el projecte de llei del personal del Consell Superior de Justícia que modifica la classificació professional i les retribucions d'aquest cos. Segons Moliner, aquest projecte té un impacte directe en la distribució de competències entre el govern i l'administració de justícia que requereix, segons diu, un grau especial d'autonomia que garanteixi la separació de poders. I és que aquest personal passarà a dependre del govern i no del Consell Superior i, per tant, es pot veure alterada la seva independència.
2: Són, diguéssim, aquells de l'administració de justícia són els oficials, són els que redacten els autes i que, de fet, en certa manera, doncs, també doncs, fan el dipòsit judicial del vot. Clar, hi ha tota una sèrie de casuístiques o de tasques que es realitzen des d'allà, doncs que sí que creiem que caldria una certa independència del govern. És cert que nosaltres, com et dic ara, no hem fixat bàsicament encara una posició sobre el projecte perquè volem conèixer si hi ha aquests informes, si a més doncs, s'ha previst que en certes casuístiques aquesta independència del govern pugui existir i una vegada tinguem tota aquesta informació doncs considerarem quin és el millor model.
0: El PS entén que precisament per la singularitat d'aquesta administració qualsevol modificació del règim del seu personal ha d'estar especialment motivada i sustentada en criteris objectius, transparents i verificables. La policia ha detingut 4 persones aquest cap de setmana amb diferents actuacions. La més destacada és la d'un home de 40 anys detingut diumenge al migdia a la Massana per un presumpte delicte contra la salut pública. Els agents li van comissar 45 pastilles de metadona de 5 mil·ligrams. L'alerta la va donar la seva parella que va trobar els medicaments entre les seves pertinences i va avisar la policia. Quan els agents li van preguntar per la procedència de les pastilles, l'home no va ser capaç de donar una explicació coherent. D'altra banda, la policia ha detingut una parella presumptament relacionada amb el robatori d'una motxilla amb material informàtic en un restaurant del Pas de la Casa. I mor l'empresari i col·leccionista Antonio Zortano, a 76 anys. Zortano va impulsar diversos projectes culturals com ara el local de jazz L'Àngel Blau, el Museu de la Miniatura d'Ordino i va plegar una de les col·leccions privades d'icones ortodoxes més importants d'Europa. 2:15 tocades, els 40 on Tour tornen a aterrar per segon any consecutiu a la Festa Major d'en Camp el proper dissabte 15 d'agost de matinada. La festa per excel·lència de l'estiu a Catalunya i Andorra presenta un format renovat amb més efectes audiovisuals per oferir un espectacle amb escenografia immersiva acompanyant els èxits dels 40 i els 40 en Urban. L'any passat els 40 on Tour van aterrar per primer cop en Camp sent la festa més multitudinària de la Festa Major i enguany s'espera repetir afluència amb més de 3.000 persones ballant fins la matinada. Ruth Casavella demana més inversió i més atenció a les propostes culturals. La cap d'àrea de museus i monuments del govern està convençuda que la cultura és un motor d'atracció turístic tan important o més que qualsevol altra proposta que es faci al país. I per això lamenta que les administracions sovint no hi creguin prou i prefereixin destinar inversions més grans en aquests sectors, com ara l'esport o les compres, abans que fer-ho amb propostes culturals de més qualitat. Afegeix una altra problemàtica, com és el fet que el públic local majoritari tampoc se les fa seves i, a diferència del que fan quan surt a l'estranger, aquí desconeix els museus i les exposicions. Un exemple molt clar, diu, és l'Espai Columba, que recull les tres pintures murals recuperades de l'església de Sant Esteve i que tenen un gran valor patrimonial.
3: Però sí que és veritat que no ens ho acabem de creure. A vegades que la cultura doncs, també pot ser un motor econòmic i potser no ens hauríem de centrar tant en altres temes, en altres fórmules caduques i apostar per el nostre patrimoni com un reclam. Perquè val, no som Venècia, però el que tenim és nostre, explica la nostra singularitat i és el nostre llegat.
0: I el Barça femení ha tancat avui la seva estada de pretemporada. Han estat 5 dies que la plantilla s'ha concentrat a la capital per completar l'estadi comunal, unes jornades de preparació física, tàctica i de grup abans de l'inici de la competició oficial. La portera blaugrana Cata Coll destacava les bones sensacions de l'estada, especialment per la qualitat de les instal·lacions i l'aire pur del Principat, un entorn, diu, al qual no estan tan acostumades a Barcelona.
4: Bé, molt bé, no fa calor, o sigui que això és important. No, bé, molt bé, com a casa, això crec que és superimportant, com dic, instal·lacions molt bones, gimnàs molt bo, tot, ambient. No, no, superbé, o sigui, és com un aire pur, no?, que és molt diferent a entrenar ja a Barcelona. Supercontent d'estar aquí, disfrutarem aquests 4 dies que estem aquí, també disfrutarem un pot d'Andorra, de ciutat.
0: I una notícia d'última hora, i és que Quique Natzaret estarà al voltant d'un mes de baixa degut a una lesió a la porció femoral de l'adductor major de la cuixa esquerra, segons ha informat el club en un comunicat mèdic. I la selecció d'handbol del Barça pren el relleu de les estades de pretemporada blaugranes després del futbol sala en camp i del femení. Andorra la Vella demà comença l'estada de preparació al país de l'equip que dirigeix Carles Ortega amb una sessió física a Pardines i en Golesters, que inclou una cursa d'orientació.

0: Moment de conèixer la previsió meteorològica amb la Núria Saró. Bona tarda, Núria.
1: Hola, molt bona tarda. Precaució al llarg d'aquesta segona meitat de la jornada perquè els ruixats i les tempestes podran afectar qualsevol punt del Principat. Està activat l'avís groc per aquests ruixats que poden anar a les tempestes acompanyades de calamarsa. Demà se'n torna mimat i tranquil, tarda marcada pels ruixats i les tempestes i una tarda més s'activen els avisos per tempestes en qualsevol punt del país. Una jornada avui que vindrà marcada per unes temperatures màximes que estaran fregant els 30 graus a Andorra la Vella i a uns 1.500 metres podran arribar fins als 25.
2: Aquest estiu mira cap al cel. Andorra viurà un moment únic, un eclipsi solar que no voldràs perdre. I per gaudir-ne com cal, la protecció és imprescindible. A Visual Òptica Andorrana t'ho posem fàcil. Amb qualsevol compra, t'emportes de regal unes ulleres especials per observar l'eclipsi amb seguretat. Prepara't per viure l'estiu des d'una altra perspectiva. Visual Òptica Andorrana. La teva visió sempre ben protegida. Promoció vàlida fins al 12 d'agost o fins a exhaurir les existències. Cal seguir les instruccions d'ús del fabricant.
3: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. BanBank, el millor per al teu negoci.
4: Escollir el nom del teu fill et va costar. Escollir els mobles per la seva habitació et costarà molt menys. Vine a les rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu. Fins a un 50% de descompte. Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
5: Aquí Andorra.
0: Comencem l'Aquí Andorra. A partir d'aquesta setmana rebobinem en aquest espai la darrera temporada d'En Veu de Dona, les entrevistes íntimes i personals a dones rellevants del país. Amb Rosa Molner va començar la 8a temporada d'En Veu de Dona. Marisol Fuentes conversava amb una de les sufragistes de la Massana, però també memòria viva del pas de refugiats de la Guerra Civil Espanyola i de la Segona Guerra Mundial a l'hotel de la seva família, l'hostal Palanques. Avui recordem aquella interessant història de vida. Like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall.
6: Like the tick, tick, tock of the stately clock as it stands. Vaig néixer, diem, ara diem al cap del carrer, que la gent no sabe ni un test, però les últimes cases que han aquí dalt al poble, més amunt de l'església, teníem la casa allí. I vaig néixer allí, jo. Tots vam néixer allí. Jo sóc la que fa 8, que eren 8 germans, i jo vaig néixer allí. Vaig estar 3 anys allí. I aleshores ja començaven de fer l'hotel i quan vam baixar aquí baix a l'hotel Palanques tenia 3 anys. No em recordo de res d'haver viscut a la casa aquesta vella que dèiem, la casa vella, dèiem. No em recordo gens, 3 anys jo aquí baix. O sigui que per mi he viscut sempre aquí baix a l'hotel Palanques. La meva mare era filla d'Ercs i el meu pare era d'aquí de la Massana. Deien a Calcec, no sé per què.
7: Com es coneixen ells?
6: Ni idea, però difícilment. Perquè sempre en recordo que diu que quan es van casar, no sé si a l'abril o així, i quan van baixar d'Ercs amb una mula, la meva mare, es veu que hi havia un metre de neu. L'endemà, quan sabien el dia de la boda, es van llevar i hi havia un metre de neu, perquè això passava molt sovint. Anaves a dormir, començava de nevar, i l'endemà al matí ja tenies un metre de neu al davant. I aleshores diu que la van carregar, no sé com devien anar vestida, pobra dona, la van carregar amb una mula, i els altres devien baixar a peu i encara gràcies, i cap a la Massana a casar-se. A la Casa Vella, ja dèiem, doncs ja tenien una mica de botiga. I anaven cap a la Seu a comprar algun pot de vi, i ja venien. I la meva mare va arribar allà, i ja començaven de fer una mica de pensió, si pujava algú de foraster i els hi donaven dinar, i ja van començar així el tarannà.

0: jo recordo que aquesta casa, aquest hotel nostre, pues, la porta estava oberta sempre i la gent arribaven a qualsevol hora de la nit i del dematí. I si hi havia habitació se'ls hi donava acollida, si no fèiem el que podíem. Molta gent sempre va passar per aquí, sempre. Hi havia refugiats també. Sempre recordo que hi havia un polonès i tenia una habitació llogada, jo no sé si era un passador o què era aquest home, no en recordo, però sí que el dematí, quan van anar a fer-li l'habitació, l'habitació estava buida. O sigui, que van passar, el van arreplegar, es va saber que l'havien matat. La Gestapo, al arribar a l'habitació, se'l van emportar i ningú es va enterar de res, perquè a casa meva entrava i sortia gent a totes les hores. Una cosa...
1: I eren persones de tot arreu?
0: Sí.
1: Recordes que eren persones de, no sé, d'espanyols, catalans, francesos...
0: Més aviat espanyols, molts de Barcelona i sí, més aviat.
1: Que creuaven d'un cantó a l'altre.
0: Gent que creuaven i arribaven aquí com podien. I els hi donàvem això, clar, habitació i menjar, perquè pobra gent, per la muntanya hi ha passadors que els hi prenien tot. Va passar molt això. I arribaven aquí, pobres, sense res. Se'ls hi donava menjar, vam donar menjar a molta gent, vam acollir molta gent que no tenien res, pobres. Se'ls hi donava menjar i si hi havia una habitació se'ls hi donava llit. Inclús una vegada va arribar un matrimoni, jo no me'n recordo quin any va ser això, però va arribar un matrimoni, eren de Barcelona, i van arribar aquí, pobra gent, i bueno, van arribar a casa, diu, no, si no tenim més habitacions, està tot ple, els hi van dir. Hi havia els gendarmes aleshores. I els vam dir, no, està tot ple, aquesta gent no els podem acollir. Diu, bueno, doncs pues venim de passar a la muntanya, diu, ens deixeu reposar una mica. I teníem una mica de saleta d'estar amb dos sofàs, i diu, bueno, doncs pues us estireu aquests sofàs. I bueno, es van estirar tots dos allí, aquest matrimoni, i al cap d'una hora o dos ja van sentir uns crits, sempre sento aquest crit, jo, Conxita, Conxita, Conxita, es van tallar les venes. L'un amb l'altre. Sí, de desesperació.
1: Perquè no tenia...
0: van demanar als gendarmes per anar cap a França, els gendarmes els van dir que no podien fer res, venien d'Espanya, van quedar tancats, aquesta gent, desesperats, es van tallar les venes. Sempre recordaré que teníem el lavabo enfrente i amb la meva germana, que té 3 anys més que jo, teníem por, ens va esgarrifar allò. I em deia, acompanya'm al vàter. No, no, jo tinc por, perquè vam veure la sang al passadís, eh? Una cosa horrorosa. I, bueno, pues va ser una cosa horrorosa, allò. I llavors, clar, se'ls van emportar cap a França, de seguit, i se'n va salvar un. No em recordo si la dona o l'home, però se'n va salvar un i l'altre no.
1: Tenies la sensació de que estaves vivint una guerra?
0: No, ni idea. No, perquè érem al carrer i no ens faltava res a casa meva.
1: I també una sensació, veies gendarmes, no sé si... una sensació com de certa inseguretat, de que potser estava passant alguna cosa i no sabies molt bé què era, perquè eres una nena, o sigui...
0: Sí, ni idea, eh?
1: No?
0: No, no, no, no. Nosaltres amb les amigues sortíem al carrer, fèiem la nostra vida, jugàvem sempre pels carrers i passàvem bastant de tota aquesta cosa, eh? Res, no teníem ni idea.

0: La teva infància com va ser?
1: La meva infància, doncs bé, perquè no hi havia cotxes, no hi havia cap perill de res pels carrers i estàvem tot el dia al carrer. I a casa hi anàvem el menys possible, sobretot hi anàvem a l'hora de menjar, i tornàvem escapants, perquè no haguéssim de treballar, perquè quan arribàvem a casa el primer que s'havia de fer o fregar plats, o netejar, o servir el bar, i aquestes coses, ens feien trescar. I llavors, perquè no es fessin treballar, estàvem sempre al carrer tant com podíem. La meva mare deia, ja s'ha escapat aquella, un pare, li volia fer això i ja no la veiem enlloc, perquè sí, marxàvem per no haver de treballar,
0: Els hiverns, has dit, no?, que eren durs,
1: Els hiverns duríssims. Ens llevàvem molt de matí amb un metro de neu, un metro i mig de neu, Aleshores, els meus germans, que eren més grans, els homes del poble, doncs es posaven unes guetes, això eren uns vendatges, se'n deia guetes.
0: Guetes, sí.
1: Sí, i aleshores se la posaven, començaven pel peu, se la posaven fins al genoll, i aquí la lligaven. I aleshores amb aquelles guetes ens venien a acompanyar fins al col·legi, que era aquí dalt al cap del carrer, el col·legi. No era molt lluny, però era al cap del carrer. I s'havia de fer rota, que en dèiem, camí. En dèiem d'anar a fer rota, perquè la canalla no puguin anar a col·legi. I aleshores s'arroplegaven un home de cada casa, més o menys els que ens podien, i els meus germans, un dels meus germans ja sortia de casa i pues, amb el d'allò que ell feia rota i una pala. I nosaltres, amb un trosset de llenya sota el braç, pues, cap a col·le, perquè cada un portava un tros de llenya per fer foc.
0: Recordes haver passat molt fred?
1: Sí, perquè a casa no hi havia calefacció i recordo haver-me llevat i trobar gel a la pica de rentar-se. Sí, fred. Però, bueno, mantes i era així. Jo em sembla que estàvem acostumats a tot.
0: On estudies? A l'escola francesa, potser?
1: Sí, sempre de seguit, a 5 anys i a l'escola francesa. Hi havia una mestra francesa, per la maternal, i després un mestre. I sempre de seguit vaig anar a l'escola francesa. Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Quan era més grandeta, el maternal no me'n recordo gens, però després més grandeta sí que em recordo que era molt seriós aquest mestre, però que ens ensenyava molt. Ara ho reconeixo, penso, mare de Déu, no li teníem simpatia perquè ens feia passar pel tubo bastant.
0: Era molt recte.
1: A més, pobre home, era normal, que potser érem 40 a l'escola, i tots els cursos, saps?
0: En el mateix curs. La mateixa classe.
1: Sí. Vull dir que, pobre home, se'n veia una, segurament. Però ens feia estar tiesos i ens ensenyava molt,
0: I nens i nenes junts?
1: Junts, sempre, sempre. No he anat mai sola.
0: Te'n recordes el nom d'aquest mestre tan recte?
1: Sí, Monsieur Font, li deia.
0: Monsieur Font. Crec que marxes després a Prades, no?
1: Sí.
0: És a dir, per fer els arribes fins a l'escola elemental...
1: Sí.
0: I on la fas, l'escola elemental? Aquí la Massana tot?
1: Sempre, sí.
0: I després marxes a Prades?
1: Sí.
0: Interna?
1: Interna.
0: I com va ser això?
1: Com va ser que vaig plorar una setmana seguida. En sèrio. Érem 5 o 6 andorrans allà, que ja aleshores, i ens feien un passaport per passar, per anar cap a col·legi. I bueno, jo vaig plorar molt. I això que hi havia una altra noia d'aquí a la Massana, que per cert encara és viva, la Nicola, ja era allà. Però bueno, ella passava una mica de jo, ella passava de coses de nens ja, i coses així, i jo uns tips de plorar de por. Però bueno, una setmaneta ben bé plorant, però després hi vaig fer amistats i bé. Però no m'agradava estudiar,
0: Ah, no?
1: No, saps què passa? Que vaig entrar, es començava a la 6a allí. A mi ja em van posar de pataca a la 5a perquè tenia l'edat, saps, segurament. I a la 5a vaig trobar duríssim. No podia seguir, sobretot les matemàtiques. El demés sí que anava fent i hasta l'inglès, de seguida vaig fer l'inglès una mica, tot això m'agradava, però les matemàtiques horroroses. Ja no vaig poder sortir-me'n i sempre vaig anar de corcoll, saps? Aleshores em va costar bastant i com que anava una mica així, doncs ja no hi patia tampoc, saps? Segurament. Fins a 15 o 16 anys.
0: Arribes a estudiar fins als 16 anys
1: sí.
0: I ja no vols continuar.
1: Ja no vull continuar.
0: I tornes a Andorra?
1: Torno cap a casa i a casa a treballar, no cal dir. A la botiga, a fregar, tot el que s'esqueia, perquè t'havies de fer el que tocava.
0: Però en algun moment hi vas pensar que potser t'hagués agradat exercir alguna professió? No sé si en aquell moment tu deies, no, fins aquí hem arribat i jo ja no vull continuar
1: jo
0: més.
1: Jo m'agradava molt la botiga.
0: Ah, sí?
1: Molt. Tenia una botiga a casa i allò m'agradava molt, sí. Comprar i arreglar les estanteries i vendre i molt això.
0: La botiga era, com hem dit, una botiga
1: de comestibles. De tot, una mica de tot. Per tots els pobles no n'hi havia lloc més. Pal, Arinsal, Aldosa, Sispons, tots aquests pobles no hi havia res. I tothom venia a comprar la Massana. O sigui que sí, treballàvem força. Però amb penes, perquè la gent no hi havia diners i també els costava molt de venir a comprar, i quan venien a comprar inclús havies d'apuntar el que en dèiem, saps? Posàvem el nom de la casa i apuntàvem el que compraven perquè la gent no podia. No, és que no hi havia ni un duro. I aleshores, pues, a final d'any o quan podien, si venien un vedell, si venien llet, si venien el que podien, pagaven si podien. O sigui que anava així. Hi havia misèria, vet aquí.
0: Ja.

0: tant.
1: La teva joventut com va ser? A part de la botiga i treballar molt, com us divertíeu?
2: Ens divertíem anant a ballar, primer, aquí a una casa que se'n diu Cal Tadora, a mig camí, posàvem uns discos i anàvem a ballar allà.
1: Ah.
2: El diumenge, eh? I aleshores les noies, això és terrible quan hi penso, arreglades allà amb cadires i esperar que el noi et vingués a buscar per ballar.
1: Clar.
2: Mare de Déu. I aleshores, clar, però no érem tontes tampoc, perquè llavors venia un noi i et deia: Rosa, vens a ballar? No, no ballo. I penso, ah, com dèiem això nosaltres? No ballo. Però després, si venia un que t'agradava, llavors, patam, ja hi anaves. El que passa que l'altre ja no s'atrevia a venir, perquè com que havies dit no...
1: No, clar, no pensava que tots...
2: I ja dèiem, entre nosaltres, dèiem, si mena, aquest li donaré carbassa, jo. Ja dèiem, dèiem això, li donaré carbassa. O sigui que sí, venien i pobres nois quedaven allà plantats. Vens a ballar, Roser? No, no ballo. I jo em demano, no ballo, què feia allà si no ballava? Però aleshores ja et dic que si em venia un que t'agradava ja hi anaves a ballar ja. Pues finalment no sé què va passar, que aquí no van deixar més la sala i vam anar a ballar a Ordino.

0: Anàvem a Ordino a peu a ballar, a l'Hotel Coma. A l'Hotel Coma, sí. Posaven discos allà i a ballar els diumenges allà dalt. El que passa que de vegades nosaltres, com que teníem tanta feina, no hi heu d'anar a fer res, Ordino, vinga, aquí a treballar. I veies marxar les teves amigues i pensaves, que desgraciada que sou, que elles, una gent que no tenen res, dèiem, i jo, pues no puc anar a ballar a Ordino, però com podíem ens escapàvem. I sense dir res, eh?
1: Ja.
0: Marxàvem cap a Ordino i si ens trobaven a faltar ja devien pensar que érem a ballar. I després ballàvem ja, quan, i baixàvem quan es començava a fer fosc, i bueno, ens ajuntàvem quatre o cinc nenes i de baixar dic, bueno, hem de mirar de replegar algun noi perquè teníem por, saps?
1: Clar, baixàveu soles.
0: Fosc, i no ens agradava que ens acompanyéssim els nois d'aquí de la Massana. Estàvem cansades de veure'ls, els d'aquí. Teníem ganes de veure gent nova, saps? I aleshores dèiem, no, hem de replegar algun dels nois, perquè tinc por, jo també tinc

0: hora. Llavors baixàvem tota la colla cap a casa. Però a peu, pujar i baixar a peu, eh?
1: A Andorra, quan comences a baixar... No sé, perquè també hi havia ball a Andorra, no? Hi havia, sí. No sé si ja existia la rotonda o un sí. Lloc així, i no sé si ja començava a baixar allà, sí. Si hi havia autobús per arribar, o si ja començaves a agafar el cotxe, que m'han dit que ja agafaves tu el cotxe.
2: Sí.
1: I no tenies carnet, però conduïes ja, vamos, però... Sense problema, ja. Ja te vas espavilar ràpid per poder dir, escolta, sí. Comptes d'anar amb els clops i espardenyes, agafo el cotxe, si és que ja tenien a casa cotxe, no? Perquè no tothom devia tenir cotxe, tampoc. Això com va ser? Com va començar això?
0: Això jo no sé, devia tenir 17 anys o 18, i tenia una bogeria per conduir. Veia els meus germans que conduïven, perquè les noies ni pensaments de tocar un cotxe, no era per nosaltres.
1: Ah, no?
0: I teníem aquest jeep tancat al garatge, i m'agradava tant de conduir, i pensava, per què no puc conduir jo? I pujava aquell jeep, però dins del garatge, i feia pum, una mica endavant, una mica enrere, una mica endavant, una mica enrere, que no sé com no vaig atropellar la porta, però és igual, no li havia passat res. I era un... Bueno, m'agradava molt conduir. Fins que un dia em devien dir, bueno, aquesta noia pues, li agrada conduir, pues, em deixaven agafar el jeep. Per exemple, la meva mare anava en un camp que tenim aquí dalt i anava a plegar cols, remolatges, els porcs. I jo li deia, jo els pujaré a buscar, mare, li deia. Bueno, millor. Pues agafava el jeep, llavors ja m'ho deixaven fer, això, d'agafar el jeep i anar fins al camp. I la meva mare carregava els sacs i la baixava fins a casa. I jo, això, era feliç. Fins que un dia em devia atrevir a Andorra. Em anava allà. Em dèiem el Saló Rosa, se'n deia d'això.
1: El Saló Rosa.
0: Se'n deia el Saló Rosa. Em anava allà, vaig d'agafar el jeep. Bueno, no em devien dir res. Agafo el jeep i carrego totes les noies que hi devien cabre, perquè em preguntaven, i quantes noies duies? Dic, tantes com n'hi cabia. I agafàvem el jeep i cap a Andorra. Però això, molts diumenges, eh?
1: Mm-hmm.
0: Sí, era atrevida, eh?
1: No sé. I tant.
0: Sense permís ni pensaments.
1: Sí.
0: Fins que cansats de veure'm tant conduir, doncs hauria de passar el permís a aquesta noia, perquè baixava a buscar fruita també per la botiga, sense permís de conduir. Però és que no hi havia cap cotxe, quasi. A la Massana no n'hi havia cap més, ni un cotxe. I bueno, pues sí, em diu, bueno, hem d'anar a passar el permís. I sí, ja ens tens cap a l'encamp, el senyor Bails, que era enginyer, i pujo allà i bueno, ja em comença a fer marxa atràs i així, i endavant i darrere. Diu, però tu fa molt temps que condueixes, no? Dic, pues sí, ja fa molt temps, ja. Diu, bueno, va, saps què? Dic que ho fas molt bé, eh? Diu, però bueno, la mecànica. Dic, no, de mecànica dic, no sé res. Res, no he obert mai el capó ni punyetera idea. Dic, no, es poso gasolina i pare de comptar. I dic, no, res, de mecànica no sé res. Diu, bueno, saps què? Vine demà a buscar el permís de conduir, doncs. O sigui que anava així, això.
1: Ni examen, més que hi ha quatre proves, i ja està, i des d'aleshores condueixes.
0: Llavors condueixo.
1: Des d'aleshores condueixes.
0: Sí.
1: Quantes noies de la teva edat tenien carnet de conduir quan tu te'l vas treure?
0: Ni una. És que no hi havia cap més cotxe. Només hi havia cotxe a casa nostra.
3: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon mari en ce temps-là accroché...
1: Parlem ara d'aquesta iniciativa, no?, de la recollida de signatures pel vot femení. Tenim algú a fer-ho? Hi ha algú que et diu, Roser, estem fent això, vols participar?
0: Jo me'n recordo ben poc d'això, perquè no tenia idea, no, com si no m'interessés, però recordo molt bé que hi havia, tenia una cunyada, la dona de l'Eduard, i la seva germana estava amb el grup Sauquet, la Carmen Sauquet, estava amb el grup de la Quima i de la... de la Dencamp, totes aquestes, ella estava amb
1: aquest grup
0: que es reunien a baix a Santa Coloma, a casa de la Quima. I la Carmen, aleshores, li va dir, ella potser no es va atrevir a pujar, i li va dir a sa germana, la meva cunyada, diguéssim, m'hauries d'anar a la Massana parlant amb les teves cunyades, i efectivament, ella va pujar, tota amoïnada, perquè li semblava que feia una cosa de l'altre món, també, i va arribar a casa, tota amoïnada, i, bueno, què passa? Ai, Déu meu, és que pujo a dir-vos una cosa que, no sé, no m'agrada gens, em fan pujar, i... però què passa? Semblava que es moria algú, saps? Ens vam anar a tancar en una habitació, res de davant dels homes, eh?
1: Yeah.
0: Perquè els homes ni pensaments. Ens vam tancar en una habitació allò, al primer pis, però què passa, Ventureta, què passa? Bueno, pues, que volen demanar el vot per les dones i m'han enviat a mi, perquè la meva germana també és del grup. Bueno, dona, pues, no és res de l'altre món, això. Has d'estar contenta, sí, però no gosava dir-vos-ho, perquè, clar, la cunyada, saps?

0: I van dir, bueno, bueno, no hi ha cap problema, amb nosaltres poden comptar-hi, els hi vam dir de seguit, saps? Però jo passava bastant d'això, no... No sé, no m'interessava, que és estrany, això.
1: Sí, no potser perquè... Com que ningú t'ho havia dit o no, no t'ho havies plantejat o ningú s'havia molestat a comentar-ho, a parlar-ho i les dones, i perquè no sé quina edat tenies tu
0: quan va... Jo tenia 18 anys el meu, o més, potser més, veus, no ho sé jo.
1: Quan va començar la recollida de signatures, que va ser més o menys sobre l'any 68-69.
0: Sí. Tenia més, jo era més gran.
1: Sí, però... més de 20, sí, i potser majoria d'edat. Aquí, sí. En aquella època, majoria d'edat estava als 21, em sembla, si no m'equivoco. Sí. Ja potser tenies majoria d'edat, però si estaves dedicada, doncs, això, a la feina, a casa...
0: Sí,
1: a
0: més no...
1: Doncs...
0: No m'importava, quina cosa tan estranya. Sí, perquè no sé, no...
1: No t'havies trobat tampoc amb cap problema personal directe. És a dir, jo que sé, que t'haguessis de comprar un cotxe i no poguessis fer-ho perquè necessitaves assignatura del pare o del germà o qui fos. Potser perquè no tenies necessitat.
0: Exacte, perquè no tenia necessitat, sí.
1: Però de seguida que t'ho van proposar sí que vas acceptar de fer-ho.
0: Sí, la meva germana em diu, no hi ha cap problema, i tant, que s'hi van dir de seguit, saps? Però sense pensar que era una cosa tan important.
1: Clar. No. Clar, no li vau donar importància.
0: No li vau donar importància, que és estrany, això.
1: Doncs sí. Doncs sí, perquè realment, clar, un no s'adona de que està participant en un fet històric fins que ha passat, no?
0: Exacte, fins que ha passat. Aleshores et dones compte.
1: I com ho vau fer? Vau anar recollint signatures d'altres persones, d'altres dones conegudes?
0: Pues no.
1: Ah, no?
0: No.
1: Vau signar i ja està.
0: Vam signar i ningú més es va dir res, i sempre penso que la Massana devia ser un desastre, això, perquè n'hi ha moltes de dones i només som 7 o 8, em sembla.
1: 9, en total 9, sí. 9.
0: No devien anar a les cases, perquè jo, inclús a Andorra, la tieta Neus em diu, aquí a casa no van venir a demanar-me res, tampoc, saps? No es van anar a les cases. Tampoc devien anar gaire tranquil·les les dones a les cases, perquè els homes feien molt mala cara i no els agradava, saps?
1: I a tu te'n van fer mala cara a casa?
0: Sí, el meu germà gran i molt, saps? Per què us enredeu, deia. No suportava. Quan veia venir algú així per aquesta cosa... passava la porta i no ho volia ni veure. No, més aviat no els agradava. I molt machos, eh?
1: Ja. A vosaltres us pressionaven per dir de fer, no feu, no signeu, no?
0: A casa no. No ens va dir mai res d'això, però notàvem que no els agradava.
1: Que
0: saps?
1: No els agradava.
0: Sí, i tant.
1: En aquell moment, Roser, les dones, tu saps o tenies la sensació si tenien suficient llibertat?
0: No en tenien gens. No en tenien gens. Jo ho notava molt a la botiga, que venien les dones a comprar i els diners a la mà així i 4 o 5 pessetes, que feien pena de veure perquè com que no n'hi havia eren brutes, i les portaven així a la mà amb 4 centímetres i compraven i els hi deies agafeu això avui que està molt bé, que va arribar ahir i és fresc i no, és que no tinc prou els diners. Perdona, sí, agafeu-ho, ja ho pagareu un altre dia. I anaven justíssims, les dones. No els hi donaven diners, no.
1: Perquè havien de demanar els diners
0: havien
1: als homes o al pare o a qui fos.
0: Havien de demanar els diners. I tot plegat era per menjar tots. Però perquè no, pobres dones no compraven per res d'altre món, al contrari, només menjar, saps? No, malament.
1: Durant la teva joventut, tu notaves a casa diferències entre els nois i les noies, en el sentit de, bueno, m'han explicat que pues a casa els homes seien els primers a dinar, a menjar, els pares, germans, els padrins, etc. Les dones servien i quedaven dretes moltes vegades, o menjaven a part, o menjaven a la cuina, o... Això ho havies viscut tu?
0: I tant, sí que ho havia viscut. Teníem una taula llarga i els germans i el meu pare es posaven tots a la taula. I nosaltres a la cuina, doncs venga els plats i cap a taula. I de vegades quedava una mica de puesto al banc, te sentaves aquí, però de seguida t'havies d'aixecar perquè venia algú a la botiga o perquè demanaves algun altre que venia al bar a demanar un vas de vi i aquestes coses, doncs aixecàvem sempre nosaltres i rarament menjàvem a taula amb els homes, rarament, eh? Sempre els homes sols i a servir-los a taula com uns senyors.

0: alcanzar hasta 26 medios aéreos. Cerca de 500 personas permanecen desalojadas de forma preventiva. Además, se mantienen los preavisos en la pedanía de La Delgada en Huelva y en El Madroño y cuatro de sus pedanías en Sevilla.
1: Este es ya uno de los fuegos más virulentos desde que hay registros en Andalucía. Mejores son las previsiones en el otro incendio que más preocupa, el de las Navas de San Antonio, en Segovia. Pese al viento, evoluciona favorablemente, aunque siguen evacuadas centenares de personas de Vegas de Matute y Los Ángeles de San Rafael. Este último, un municipio en el que se multiplica exponencialmente la población en verano. Es lo último, en una mañana en la que es muy llamativo el comunicado conjunto que han hecho Italia y Dinamarca. La extrema derecha y la socialdemocracia se alían en Europa contra la inmigración. En una carta conjunta, Meloni y Frederiksen alertan de que algunos migrantes cometen delitos violentos o son responsables de violencia sexual y piden crear centros de repatriación de migrantes en terceros países. Sara Aranda, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Meloni y Frederiksen dejan a un lado sus diferencias políticas y se unen, dicen, para proteger a Europa de la inmigración ilegal. Denuncian el impacto negativo de la migración irregular para las sociedades europeas, con mayor presión sobre los servicios públicos, dicen, y un aumento de la delincuencia. Ante esto piden soluciones innovadoras y defienden la implementación de centros de retorno en terceros países, una medida que apoya el presidente del Partido Popular Europeo con la creación de centros en África. Sin embargo, llama a una protección europea conjunta de las fronteras. Asegura que establecer controles entre los países miembros no puede ser una solución a largo plazo.
1: Veremos si tiene algo que decir sobre esto Pedro Sánchez, que es también presidente de la Internacional Socialista. A las 2:30 le vamos a preguntar por este acercamiento en Europa a Ignacio Molina, experto del Cano. Mientras, el gobierno eleva la cifra de menores migrantes en Ceuta que han sido ya identificados. Escuchamos al ministro Ángel Víctor Torres.
3: A día de ayer se habían producido este fin de semana una filiación que podría estar rondando los 1.400 menores, pero yo he podido hoy recorrer las calles de Ceuta. Hay muchos menores que están en estos momentos en las dependencias.
1: Esta mañana el Partido Popular ha asegurado que las comunidades que ellos presiden sí van a asistir a la reunión del jueves con Infancia para abordar la acogida de estos menores. Lo ha confirmado Elías Bendodo.
4: Nosotros sí estamos dispuestos a asistir, porque creo que es bueno escuchar, aunque estemos totalmente en contra de las propuestas del gobierno en esta cuestión, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre hay que sentarse a la mesa y escuchar.
1: El PP, que rebaja el tono y contradice a Vox, cuyos consejeros sobre esta materia en Extremadura, Aragón o Castilla y León han asegurado que van a dar plantón a la ministra Sira Rego. Además, se lo adelantamos hasta ahora, Interior se une al Ministerio de Defensa y también anula el permiso de libranza de todos los guardias civiles desplegados en Ceuta hasta nueva orden. Lo mismo ha hecho Defensa con los militares ante la nueva llamada en redes a otra entrada masiva en la ciudad autónoma el próximo 15 de agosto. Javier Bañuelos.
5: Buenas tardes, sí, misma decisión que el Ministerio de Defensa, mismos argumentos, la presión migratoria, pero en este caso, según la circular a la que ha tenido acceso la cadena SER, la Guardia Civil introduce un elemento más. Admiten que el esfuerzo operativo en la frontera de Ceuta se ve mermado de forma significativa por las vacaciones de verano y los permisos particulares. Por eso cancelan todo hasta nueva orden para disponer de todo el personal y garantizar la seguridad ciudadana y la vigilancia de la frontera exterior del Estado español. Una medida extraordinaria y temporal ordenada directamente por la directora de la Guardia Civil.
1: La Guardia Civil ha detenido esta mañana a la hija y a su actual pareja del matrimonio, cuyos cadáveres han sido encontrados con signos de violencia este fin de semana en Tauste, en Zaragoza. Ambos eran muy conocidos porque el hombre asesinado fue un alto representante del sector agrícola. Radio Zaragoza, Ana García Cortés.
2: A la conmoción por el asesinato de Javier Sánchez y Esther Latorre, muy queridos en Tauste y en el resto de la comunidad por su vinculación a la lucha agraria y al activismo político, se suma ahora el shock por esta detención que hemos conocido hace escasa media hora. Se trata de la hija de este matrimonio de 60 años y su actual pareja, que han sido detenidos esta mañana por la Guardia Civil como presuntos autores de este doble crimen. Está previsto que en las próximas horas sean puestos a disposición judicial en el juzgado de Gea de los Caballeros.
1: Solo nos queda el tiempo para cerrar esta portada. A esta hora varias comunidades entran en aviso naranja por tormentas. Meteoróloga Nuria Cero, buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. Las temperaturas más altas ahora mismo se están registrando en Baleares, en Palmas, están rozando los 38 grados. Y después de una mañana mañana tranquila, ya tenemos algunos chubascos y mucha precaución esta tarde en el este peninsular, con las tormentas y los chubascos que podrán ser muy intensos. Está activado el aviso naranja por tormentas tanto en Aragón, Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha, región de Murcia. Chaparrones muy intensos, puntualmente esos chaparrones pueden tener carácter torrencial y las rachas de viento también pueden ser muy fuertes, tormentas que incluso pueden ir acompañadas de granizo.
1: Por cierto, que lo apuntábamos al inicio de este informativo, tenemos una última hora en el incendio de niebla en Huelva. Se acaba de ordenar el desalojo inmediato del municipio sevillano de El Madroño por la cercanía de las llamas. Con la producción de Minerva Marcos y con Nick Sutherland y Carlos Nicolás en la técnica comenzamos. Son las 2 y 6 minutos.
7: A la cadena SER y SER Cataluña, hora 14.
2: Bona tarda. Ajuntaments, consells comarcals i entitats ecologistes i agràries rebutgen el pla del govern per implantar les energies renovables, l'anomenat Plater.
8: Des del començament vam veure que això del Plater és un bunyol. Un bunyol que han presentat, que s'ha fet amb secretisme, s'ha fet a l'esquena de tothom.
9: Han entrat a on han volgut. Han fet el que els ha donat la gana.
10: Sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se.
2: Diuen que més de 12.000 al·legacions és el pla més qüestionat de la història de la Generalitat. Avui han exposat conjuntament el seu posicionament, que consisteix, ras i curt, en demanar-ne la retirada i que l'executiu faci un pla nou, aquest cop consensuat amb els municipis. Els comuns demanen limitacions a noves explotacions porcines a Osona ara que finalitza la moratòria que n'impedia l'ampliació. La pràctica totalitat de la comarca està considerada zona vulnerable per la contaminació dels aqüífers pels porins i donar carta blanca a més granges agreujaria la situació. Escoltarem tots els protagonistes de seguida. Han picat les adopcions internacionals de nens. És una tendència que ve registrant-se des de fa dues dècades i el 2025 ha estat molt evident. De les prop de 200 sol·licituds presentades, només 84 van rebre llum verda. Els països d'origen de les criatures cada cop són més estrictes, especialment amb les parelles homosexuals.
11: Si són parelles obertes o tancades, quines pràctiques sexuals realitzen, et pregunten si tens VIH, coses que a les parelles heterosexuals no n'he conegut cap ara que li pregunti.
2: Us explicarem tot això avui, que també tenim una àmplia pàgina de successos amb tirotejos, bandes d'explotació sexual de dones i traficants d'animals. I, inevitablement, ens ocuparem també del minut i resultat dels preparatius per l'eclipsi de dimecres. De seguida ho ampliem tot amb Víctor Valero a les vies de so, Èlia Pijoan a la producció i qui els parla, Susana Ruiz, servidora de vostès. Per si s'han despistat, estan escoltant Hora 14.
7: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14.
2: Municipis, consells comarcals, entitats ecologistes i representants del món rural s'han constituït en front comú per demanar la retirada del pla d'implantació de les energies renovables, l'anomenat Plater, que prepara el govern.
7: Hora 14.
2: El decret estableix on s'han de posar les plaques solars i els molins de vent en els propers anys. Des del món local, però, critiquen que el govern no els hagi tingut en compte a l'hora de fer la planificació. Pol Valero.
12: En una roda de premsa a Barcelona, representants de l'oposició al Plater de tot el país han reiterat que no estan en contra de les renovables, però creuen que s'ha sobredimensionat la demanda d'electricitat i denuncien que els municipis més petits són els més exigits perquè hi ha menys forces contràries i el terreny és més barat. Àlex Tarés, alcalde de Vilademuls, el Pla de l'Estat.
10: S'ha presentat al país un Plater que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se.
5: Oh, Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
8: Des del començament vam veure que això del Plater és un bunyol. Un bunyol que han presentat, que s'ha fet amb secretisme, s'ha fet a l'esquena de tothom.
12: El govern assegura que el Plater ha rebut més de 12.000 al·legacions, el pla més qüestionat de la història, segons l'oposició. Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès, critica que aquesta no és la manera com esperaven participar.
13: La Generalitat està venent el relat de que les al·legacions fetes són una manera de participar, una participació del món municipal. I això no és així. La gran majoria d'al·legacions fetes per als municipis s'han fet a la totalitat d'aquest pla.
12: casos concrets, per exemple, el Solsonès, on Xavier Vilalta, del Consell Comarcal, denuncia que no s'ha tingut en compte el valor dels terrenys a l'hora de distribuir les plaques solars i s'han posat en camps productius.
14: El Solsonès se li ha destinat 2.600 hectàrees de plaques solars. Això és una autèntica bajanada, és 2.600 camps de futbol, perquè en tingueu una idea, no? És a dir, una destrossa de territori total.
12: O a l'Ebre, Josepa Vilorbina, d'Ecologistes de Catalunya.
9: Si ho poguéssim dur a terme, és la mort de la part de les Terres de l'Ebre que no és el Delta de l'Ebre, ni el Parc Natural dels Ports, però tot el demés trinxat.
12: Per això demanen refer tot el pla.
15: En primer lloc, li demanem que retiri el plàter i que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania.
12: És Montserrat Cubaró, de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa.
2: El plàter no és l'única patata calenta que el govern té sobre la taula en clau ambiental. La fi de la moratòria a noves macrogranges de porcs obre la veda al creixement d'instal·lacions a la comarca d'Osona. Per això els comuns reclamen restablir urgentment les limitacions de noves explotacions ramaderes, ja que això, diuen, agreuja la contaminació dels aqüífers i les emissions d'amoníac.
16: A nosaltres ens sembla absolutament increïble que s'aixequi aquesta moratòria que afecta a 68 municipis catalans, 37 només a la comarca d'Osona. El que cal, primer, és una estratègia clara de la gestió d'aquests residus i establir un consens de país.
2: És David Cid, portaveu dels comuns, i no ho diu perquè sí. La pràctica totalitat de la comarca d'Osona està considerada zona vulnerable per la contaminació dels aqüífers. Laura Pons.
17: Per això, entitats ecologistes i també els comuns denuncien que la comarca està al límit des del punt de vista mediambiental.
18: El 45% de les fonts de la comarca encara contaminades, que no compleixen la directiva de l'aigua i, per tant, amb una situació ambiental molt complicada.
17: És d'Arnau Martí, el regidor dels comuns de Vic, qui assegura que a la fi d'aquesta moratòria obre la porta a la construcció de noves granges i això, diu, és un perill no només per les fonts, sinó també per la contaminació atmosfèrica.
18: No només hi ha els aqüífers, sinó també ara mateix també tenim un problema gravíssim en contaminació atmosfèrica, és a dir, l'amoníac que genera a les granges, això ho fa augmentar la contaminació atmosfèrica de la planta de Vic.
17: I aproximadament 800.000 porcs ara mateix a la comarca d'Osona. És per això que insisteixen, cal posar fre a la construcció de més granges, una indústria més.
18: Perquè genera una mà d'obra barata, molt intensiva.
17: I és que la producció porcina a Catalunya dona molts llocs de treball, sí, però són feines mal remunerades i poc qualificades.
2: Sí, per posar-hi context, Laura, el juliol de 2019 va entrar en vigor aquesta moratòria que impedia ampliar la capacitat de les granges a les zones vulnerables per contaminació de nitrats.
17: Sí, la moratòria afectava 37 municipis d'Osona i el Lluçanès, una moratòria que es va prorrogar fins al 2021 i després es va allargar 4 anys més, però que va acabar l'any passat, l'any 2025. Per això, ara mateix, sobre la taula del Consell Comarcal, ja hi ha almenys 5 sol·licituds de noves granges per fer a municipis com les Masies de Voltregà, Malla, Folgueroles o Gurb. Des de Unió de Pagesos diuen que no és el moment de construir noves granges, sobretot a Osona, perquè són conscients que el territori ara mateix està sobreexplotat, però sí que veuen marge per construir més granges a altres llocs.
19: Quan parlem d'Osona, evidentment tenim una situació amb alta densitat i, per tant, cal plantejar aquesta situació de frenar i treballar per tots aquests nous models. I, en canvi, a altres zones que aquesta situació no es dona, doncs, si hi ha possibilitats i de gestió, doncs cal, aquí no s'ha de frenar això, o sigui, no és per tot el territori de Catalunya.
17: És Rossend Saltiveri, responsable del sector porcí d'Unió de Pagesos, en una entrevista a l'Aquí Catalunya. Per la seva banda, Dolo Catalán, del grup de defensa del Ter, critica que s'acabi la moratòria quan encara no s'ha reduït la contaminació dels aqüífers ni les emissions ocasionades pel sector.
20: Però fa més de 30 anys que veiem que estem exactament igual o pitjor, o sigui, no hem solucionat res.
17: Tot plegat, com dèiem, en una zona considerada vulnerable per la contaminació dels aqüífers.
2: 2:14. El 2025 a Catalunya es van denegar més de la meitat de peticions per adoptar un infant nascut a un altre país perquè els sol·licitants no complien els requisits. Les adopcions de nens i nenes d'altres països fa anys que van a la baixa, Èlia Pijuan. L'any passat a Catalunya es van presentar 192 sol·licituds per adoptar un nen o nena d'un altre país i només 84 van rebre el certificat d'idoneïtat, un document que prova si la persona és apta per adoptar. Segons dades del govern, les adopcions internacionals han caigut un 97% en els últims 20 anys. Des de l'Institut Català d'Acolliment i Adopcions ho atribueixen al fet que per molts països d'origen enviar un infant a una família estrangera és l'últim recurs. Elena Lladós, directora.
0: Els països d'origen privilegien sempre que sigui possible que l'infant creixi en un entorn familiar i cultural més proper. Per tant, l'adopció internacional es considera una mesura subsidiària i excepcional, només quan no hi ha alternatives locals.
2: L'any passat a Catalunya es van registrar només 40 adopcions de nens i nenes nascudes a l'estranger. Un cop es té el certificat d'idoneïtat, es pot arribar a trigar 3 anys a completar el procés d'adopció, que té un cost d'entre 5.000 fins a 30.000 euros.
21: I les exigències per adoptar són cada cop més estrictes i les parelles homosexuals denuncien que ells ho tenen particularment difícil perquè tant l'administració com els països d'origen els posen més traves.
2: Des del col·lectiu LGTBIQ+, critiquen que molts països veten l'adopció a parelles homosexuals.
22: En el cas de Rússia, manifestar per escrit certificant que no eres homosexual i que no ho faries mai. Hi ha hagut algun altre país on s'han permès, com per exemple Colòmbia, Mèxic, Brasil, però les adopcions són molt menys.
2: És Quim Juncosa, membre de l'Associació de Famílies de Lesbianes i Gais de Catalunya, que també explica que les entrevistes prèvies hi ha algunes preguntes que només es fan a sol·licitants del col·lectiu.
22: Si són parelles obertes o tancades, quines pràctiques sexuals realitzen, et pregunten si tens VIH, coses que a les parelles heterosexuals no n'he conegut cap a que li preguntin. Quan és l'administració qui t'ha de donar, han d'assegurar-se molt bé a qui li donen.
2: Són declaracions a CIRC Catalunya.
21: Obrim ara una tapaïda pàgina de successos. Els Mossos investiguen el tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat sense ferits que va passar ahir a la tarda al carrer del Molí, Vicenç Llorca.
23: Segons han explicat els Mossos a CIRC Catalunya, diversos veïns de la zona van alertar el 112 que un home estava disparant trets a l'aire mentre discutia amb una dona. Quan els agents hi van arribar, les dues persones protagonistes de l'incident es van ficar corrents dins d'un edifici. Els Mossos van trobar 6 veïnes i van identificar un possible implicat en els fets.
21: D'altra banda, els Mossos també investiguen un altre tiroteig a Nou Barris, a Barcelona, després d'una baralla entre dos grups. Aquest va passar la matinada de diumenge, quan un dels implicats en la baralla va disparar diverses vegades sense ferir ningú. Tots van fugir corrent, però van deixar dos cotxes a la zona. Ara la policia els analitza per intentar trobar alguna pista que els ajudi a identificar els implicats. L'incident va ser al mateix carrer on divendres passat un home va morir assassinat per arma blanca. I la Policia Nacional ha desmantellat una organització que explotava dones sexualment. Les obligaven a prostituir-se. Hi ha 4 detinguts, 3 a Castelldefels i un a Reus, Julià Domènech.
24: La investigació va començar arran del testimoni d'una dona captada a Colòmbia, aprofitant la seva situació de vulnerabilitat econòmica. Li van prometre una feina a Espanya amb un sou de 6.000 euros mensuals, però un cop aquí la van obligar a prostituir-se per pagar un suposat deute de 4.000 euros pel viatge. La xarxa la mantenia disponible les 24 hores del dia sense descans i es quedava la meitat dels diners de cada servei. La policia va comprovar que altres dones estaven sotmeses a les mateixes condicions i n'ha alliberat 5. En els escorcolls també s'han intervingut diners, documentació, mòbils i ordinadors.
21: I a tot això repunta el tràfic d'animals a través de l'autopista AP7. La majoria són gossos procedents de països de l'est. Els Mossos alerten que molts d'aquests animals poden portar malalties perquè no reuneixen les garanties sanitàries exigibles. Marta Altimir.
25: Són bandes que s'organitzen per portar aquests animals des de l'est i vendre'ls a l'estat multiplicant 20 vegades el preu. Toni Martínez, el caporal i cap de la Unitat Regional de Medi Ambient.
26: Menors d'edat permesa legalment, no venen plenament identificats, no s'estan fent els registres adequats i no hi ha unes garanties sanitàries d'aquests animals.
25: La majoria d'animals que entren al país són de races molt buscades, com tèquels, chihuahuas o labradors. En alguns casos, els traficants els compren per 100 euros i el particular l'acaba comprant per 2.000 euros.
26: En què benefici és important? Multipliquen per 10 el benefici. Sempre hi ha baixes, sempre hi ha alguna baixa, però el negoci ja és, per això s'està fent.
25: Els agents de la URMA patrullen en punts concrets on saben que hi pot haver aquest tràfic.
21: I almenys una notícia no tan dolenta. En aquest bloc de malifetes, els delictes al metro de Barcelona han baixat un 34% durant el primer semestre d'aquest 2026, segons dades de l'Ajuntament. Entre gener i juny, la xarxa va registrar 5.500 fets delictius davant els 8.300 del mateix període de l'any passat.
27: Temps.
24: Mabé atribueix aquesta baixada dels delictes al reforç de la vigilància i a la coordinació amb els cossos policials en una xarxa que compta ja amb més d'11.000 càmeres entre estacions i trens i més de 800 agents de seguretat privada. Un desplegament que, segons la presidenta de TMB, Laia Bonet, ha permès mantenir la tendència a la baixa iniciada el 2019, fins i tot en un moment en què cada vegada hi viatja més gent. Només l'any passat el metro de Barcelona va superar els 480 milions de viatges.
1: I els Mossos d'Esquadra, que han reprès avui a la recerca a Àger, a la Noguera, del parapentista belga de 56 anys, del qual no se'n sap res des de dissabte passat. Les tasques es fan amb un helicòpter i patrulles terrestres i també preveuen activar la unitat de drons. La policia treballa amb la hipòtesi que l'home es va enlairar amb el parapent, però no ho pot confirmar ni tan sols sap des de quin punt ho hauria fet. Un minutet i mig llarg i tornem.
3: Cadena SER. Per suportar millor la calor, connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
4: Però de totes maneres, quan tu et tornes a enamorar...
6: Estàs igual.
4: Estàs igual. O sigui, sí, sí. Hi ha alguna cosa de... Igual et costa més que et torni a passar perquè et fiques unes barreres de protecció, etc, perquè has tingut ferides, però quan et travessen és meravellós.
3: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo. És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Tu.
1: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Hora 14, Catalunya.
3: A Barcelona, el vicesecretari de Política Autonòmica del PP, Elías Bendodo, i el líder dels populars a Barcelona, Daniel Cirera, han reiterat la petició a Pedro Sánchez perquè reforci les fronteres a Ceuta. A l'alcalde Jaume Collboni li han demanat que acabi amb els assentaments il·legals a la ciutat.
4: Al presidente del gobierno de España, que recupere el control de las fronteras y que haga cumplir la ley de extranjería. Y dos, al ayuntamiento de Barcelona, y ponga en marcha un plan de choque para erradicar todos los asentamientos ilegales y recuperar definitivamente el espacio público para los vecinos.
3: Pel que fa a la reunió d'aquest dijous sobre el repartiment de menors de Ceuta, el PP s'ha desmarcat de Vox i diu que sí que hi assistirà. Barcelona era una de les parades d'aquest tour estiuenc que Bendodo està fent per tot l'estat per explicar la seva política migratòria. L'Agència Pública de Formació i Qualificació Professional rep cada dia 71 peticions de persones que tenen més de 2 anys d'experiència en algun sector professional però que no tenen cap títol oficial que acrediti els seus coneixements i la seva expertesa. El gruix de les peticions venen del sector d'atenció a les persones, administració i gestió i electricitat. La informació és de Soledat Domínguez.
5: Al llarg de 2025, l'agència va rebre 25.800 sol·licituds i va tramitar una mica més del 60%. A les 10.000 que van quedar pendents, s'han sumat en els 5 primers mesos de l'any altres 9.500 peticions individuals. El president executiu de l'agència d'FP, José Luis Durán, explica que de mitjana, des que una persona fa la petició fins que es comença a tramitar el seu expedient, passen 7 mesos. Hi ha dos motius, explica. El primer, que cada cas s'ha d'analitzar de forma individual.
6: Si no hi ha un grup classe que tu atenguis de cop a 30, tu, l'atenció és individual. 3.000 expedients són 3.000 expedients que passen individualment per l'agència, per la seva supervisió, fins que s'envien tots els pagaments a tots els assessors i avaluadors i es tanquen tots els expedients econòmics.
5: I el segon, que encara que els ciutadans poden fer la petició en qualsevol moment, l'agència només disposa de 9 mesos de feina efectiva, un problema que estan mirant de resoldre.
6: No? I aquest és el repte que estan treballant des del govern en diferents conselleries per veure com són capaços d'optimitzar de manera que si allarguem més mesos prestant el servei, doncs anirem reduint el temps d'espera.
5: Ara mateix, segons les dades facilitades per l'agència SER Catalunya, s'estarien tramitant una mica més de 8.000 expedients i hi ha altres 9.900 que estan en espera.
3: I encara sobre educació, entrem en l'últim mes per sol·licitar els ajuts per alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. Les famílies poden fer el tràmit online o demanar cita a les oficines d'atenció ciutadana fins al 10 de setembre. Recordeu la data, un mes just. Un altre compte enrere, més immediat aquest. Som a 2 dies de l'eclipsi i qui més qui menys es prepara per l'esdeveniment. Els municipis de la Granja d'Escarp, Almatret i Serós prohibiran a tot tipus de vehicles i fins i tot a les persones que vagin caminant l'accés al punt més alt de la comarca, el turó de Montmaneu, per observar el fenomen. Ho fan per recomanació d'Interior i els agents rurals per l'elevat perill d'incendi que hi ha. Maricel Benavarri.
7: A mesura que s'acosta el 12 d'agost a l'Ajuntament de la Granja d'Escarp i augmenta la freqüència de trucades de caçadors d'eclipsis per saber on i com es podrà observar el fenomen en aquest indret on la fase total durarà més d'un minut. Però a partir d'avui se'ls diu que busquin un altre lloc, ja que el millor mirador natural de la zona, els Plans de Montmaneu, estarà tancat. A tothom, vagin com vagin, fins i tot caminant, el perill d'incendi i la por a que es col·lapsin els camins en són les raons. Manel Soler és l'alcalde de la Granja.
8: I el que han decidit els 3 ajuntaments és no només limitar l'accés als vehicles, sinó també a persones. I on limitarem l'accés? A les zones boscoses dels nostres termes. I en el cas de la Granja Escarp i Serós, és la zona de Montmaneu i els Plans de Montmaneu.
7: Hi ha tres alternatives al mateix poble per observar l'eclipsi des de miradors elevats, però les 150 places disponibles ja estan reservades. En altres pobles, com Aitona o Alcoletxe, on també s'hi veurà l'eclipsi total, no cal fer cap reserva per accedir a les zones acondicionades per observar el fenomen.
3: I per les persones que no puguin anar físicament a observar el fenomen, per fer el seguiment de l'eclipsi, el govern de la Generalitat farà una retransmissió en directe que es podrà seguir a través de les xarxes socials des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes. Serà un programa especial que començarà a les 12 del migdia i que s'allargarà fins a la nit. Un programa que comptarà amb conferències del Premi Nobel de Física, Didier Queloz, de l'astronauta i metgessa de la NASA, Ellen Baker, i també de l'exministre de Ciència i astronauta, Pedro Duque. 2:27, ens ocupem ara mateix dels esports. Pendents aquesta hora de les proves mèdiques, el veuran a Roni, que no ha acabat l'entrenament perquè s'ha fet mal aquest matí. Joan Tejedor, bona tarda.
0: Bona tarda. Roni Bardaggi, l'extrem suec de 20 anys del Barça, ha patit un contratemps durant uns partits reduïts a la part final de l'entrenament d'avui i ha hagut d'abandonar la sessió abans d'hora amb problemes al genoll. A falta de conèixer els resultats de les proves mèdiques més exhaustives, les primeres exploracions apunten a que hi ha una possibilitat alta de que pateixi una lesió greu als lligaments encreuats, fet que, si es confirma, el faria estar un bon nombre de mesos de baixa, tal com ha avançat al punt del migdia al diari Sport. Es dona la circumstància que Bardaggi és un dels futbolistes a qui el Barça volia donar sortida aquest estiu abans no tanqui el mercat el 31 d'agost, fins al punt que aquest darrer dissabte Roni, juntament amb Marc Casadors, van quedar per sorpresa sense viatjar a Itàlia per tal que no participessin del triangular amistós que va disputar el conjunt de Hansi Flick a Udine amb l'objectiu de preservar-los per no arriscar-se que poguessin prendre mal i una lesió comprometés la possibilitat de que fossin traspassats durant l'estiu. Si es confirma el pitjor dels pronòstics, en Bardaggi ja no serà possible.
3: Ara la informació meteorològica. Tenim per davant una altra tarda de tempestes a la muntanya, Núria Seró.
9: Hola, molt bona tarda. Els núvols van guanyant terreny d'oest a est i deixant una tarda variable. També al llarg del matí hem de parlar d'algun ruixat puntual, especialment a Ponent. Al llarg d'aquesta tarda, els ruixats i les tempestes les tindrem especialment al Pirineu, Prepirineu i també al massís dels Ports. Puntualment, els ruixats i les tempestes poden ser fortes. Avui les temperatures màximes voltaran els 32 graus a la costa i a l'interior es mouran entre els 33-38.
3: Gràcies, Núria, gràcies, companys. I per acabar bé, doncs una miqueta de música, no? El Festival de Cambrils, aquesta nit, Anna Torroja.

L'excantant de Mecano tancarà l'edició d'enguany d'aquest festival en el marc de la seva gira Se ha acabado el show, i realment farà honor al títol perquè és l'última actuació. El concert començarà a les 10 de la nit. Així arribem a 2:15. La informació continuarà al Cadena Ser. Nosaltres hi tornarem demà, doncs, a la mateixa hora, quan passin 5 o 6 minutets de les 2 de la tarda. Durant la tarda, però, saben que estaran perfectament informats de tot el que passi al món, també a Catalunya, a través dels butlletins horaris i del butlletí del programa Al Balcó a partir de les 7 de la tarda. Ara ho deixem aquí. 2:15. Adéu-siau.

0: S'ha parlat de més de 1.000 menors no acompanyats a Ceuta, s'ha parlat del marge que té Catalunya per acollir-ne uns centenars, s'ha parlat de moltes xifres, però s'ha parlat poc de, però sobretot amb, les persones que hi ha darrere d'aquestes xifres. Les seves històries, els seus objectius i la seva realitat. Gemma Parellada, bona tarda.
1: Bona tarda, Laura.
0: Avui al Balcó hem volgut parlar amb una d'aquestes persones que va arribar a Catalunya. Gemma, qui és?
1: Doncs és l'Omar Valdés, una de les tantes persones al món que ha deixat la seva família enrere per buscar un futur millor, tal com van fer alguns dels nostres avis, com hem fet alguns de nosaltres. I amb ell vam parlar de la percepció que tenia abans i després d'arribar a Catalunya, d'aquest món millor, entre cometes, que s'havia imaginat, però també de com ens veu ell a nosaltres, com a societat, com s'ha sentit i com està rebent tot el que està passant ara mateix a Ceuta. Perquè ell hi veu mares que s'han quedat sense fills o que no saben on són, i veu joves com ell. L'Omar va arribar amb avió, però coneix molta gent que ho ha intentat també via mar, i té, de fet, un bon amic seu que va morir intentant creuar l'estret. Hem volgut confrontar, de fet, les pors, les seves i també les nostres. Omar, tu treballes en un restaurant del centre de Barcelona, el restaurant La Pau. Has obert el teu propi restaurant a Senegal i també tens una fundació. I el teu camí ha fet unes quantes voltes des de que vas arribar a Catalunya ara fa 11 anys. Llavors en tenies 17 i eres menor.
2: Jo avui, bueno, amb tot l'orgull, ja tinc 28 anys, soc cap de sala d'un restaurant d'aquí a Barcelona i al centre de Barcelona. I l'altra banda també soc un fundador i president d'una fundació a Senegal que es diu Mayo, que està amb 50 joves que estan fent una formació professional de cuina i amb un objectiu que és una inserció laboral. Així que, per mi, la meva vida, bueno, ha canviat moltíssim.
1: La teva família fa llavors un esforç econòmic molt gran per poder-te enviar fins aquí. Tu vens en avió. Què et trobes a l'arriba? Com et sents?
2: Molt, molt, molt estrany, molt difícil, perquè era com un somni que jo tenia abans quan estava a Senegal, però era un engany, una cosa que no existia. Jo em preguntava, em recordo un dia estava amb un amic a Plaça Urquina 1, estàvem parlant i vaig dir, és com si fos, he vingut un lloc que és una equivocació de destinació. Jo no volia venir aquí, no, això no era el que jo pensava. I després la mirada de la gent aquí, i quan tu ets una persona de fora, una persona negra, que t'agradi o no, sempre la mirada és molt diferent. I així tu dones compte que tu ets diferent. Jo no ho sabia, si jo sóc una persona diferent que resta, però quan vaig arribar aquí vaig veure que sí, que da igual l'esforç que tu donis, però el teu color de pell, la teva nacionalitat, sempre la gent podien tenir una altra idea que no sigui com tu ets. I això és, per mi, és altra cosa. I després està el xoc cultural, que tu arribes aquí, no saps parlar castellà ni català, i és molt difícil. Jo, per mi, l'última cosa que la gent fan és immigrar-se. I sobretot quan tiren amb una patera, agafar un camí que tu sàpiga exactament que tens 95% per no viure, per no arribar a aquest destí, però agafes, és perquè és l'últim decisió. És molt difícil.
1: Ja ha passat més d'una dècada. Com sents ara les mirades al teu voltant?
2: Tu quan arribes aquí, tu saps exactament de que la gent quan et miren per dues mirades. Una per pena, altra per perquè he cuidado. Et pot fer mal. I tu ja no saps amb qui confiar, perquè i totes aquestes persones, quan tu li preguntes, ei, però jo no sóc mala gent, és que el que estàs fent és com racista. Dic, no, què dius? Que jo, és que si jo tinc amics negre, i és que si jo conec, et donen una excusa a partir de que jo no sóc el que tu estàs pensant. Després tu no saps qui és qui. I jo sempre dic a molta gent que acaben d'arribar, i per mi aquí, per viure bé, és passar de tot. És aguantar. És una paciència. Si t'atura la policia, i perquè tu ets l'única persona negra i t'atura tu, què volen ells? Document, dona-li, no passa res. perquè la persona que perd ets tu. Si entres a una tenda i la seguretat està darrere teva, vale, deixa-li que estigui, perquè si no, sempre, sempre és tu la mala, mala persona i és tu que perd. Però aquí la mirada és una mirada de por, una mirada de pena, una mirada de racisme que la gent no volen acceptar. I això passa sempre, cada vegada n'hi ha més. I cada vegada n'hi ha més racisme i això no podem solucionar-lo.
1: Què penses? Què sents quan veus les imatges de Ceuta?
2: Mira, per mi és com una cosa que la gent tenien molt de temps, ara estan començant a fer sortir-lo. Això és com la gent que no està en contra d'immigració està molt enfadat. Però n'hi ha vegades, no sap, perquè saps, sempre diuen tot el que és coses d'agressió, tot el que és inseguretat, està relacionat amb la immigració. I ara, del que està passant a la Ceuta és el moment d'aprofitar-lo, aquesta situació, i per dir tot això. Hi ha una persona que ha agafat, està nedant des de Marroc fins a Ceuta, una persona, un jove o un nen que no té res que veure amb polític, que no és seva vida, que no és su problema, només ha dit, va, això és una oportunitat, ara entro a buscar la vida, i ara la persona que paga és aquesta persona. I això és molt trist, perquè la persona que està darrere d'una pantalla de mòbil o d'ordinador i parlant i dient coses és tan fàcil, però si tu et posaries de la vida d'aquesta persona, què passaria? Aquestes persones que estan morint, tens família, mares, pares, i t'imagines un moment de la teva vida, dic, què està passant de l'altra banda? Però la gent són molt egoistes.
1: I parles sovint amb la teva mare?
2: Molt. Sí, sí. Sí, jo, per mi, la família, la meva família és tot el que tinc. Nosaltres, totes les persones que venen aquí africanes, 90% d'ells, la lluita és per ajudar la família. I però sobretot la mare. Quasi tot. I qualsevol persona que tu atures al carrer, dic, per què tu treballes? Per què te'l dutxes? Diria, per la meva mare. Perquè estan molt cansades. I som nosaltres el que podem ajudar.
1: En el teu cas, la teva salut va ser un dels elements que va empènyer la teva família a prendre la difícil decisió. Un germà teu es va morir per manca d'atenció mèdica i tu ets asmàtic.
2: Tinc asma i l'asma que tinc és molt fort. I allà el tràmit és molt difícil. I nosaltres som d'un barri, que és Banlio, de Dakar, i sempre que tenia crisi per anar fins a l'hospital gran que està al centre de Dakar, triàvem més d'una hora i, clar, vam arribar a un punt, el metge va dir al meu pare que no podria aguantar, millor que sortir d'allà, perquè si no, bueno, em podia costar la vida. I això era, bueno, una de les coses on la meva família, els meus pares, van estar fent tot el que poden ells i perquè això canvia. I, bueno, jo he nascut una família molt humil, però molt humil. Jo he viscut la pobresa de la primera persona, veure com és, i això és, bueno, és el que es canvia, no? Et canvia de dir, vull canviar les coses, i per poder canviar les coses i tens el somni de sortir a casa i anar a un altre lloc i per poder treballar i poder ajudar a casa.
1: Clar, és que nosaltres, si volem viatjar, demanem un visat i llestos, però a l'inrevés no és el mateix.
2: La gent que fan la patera, perquè no tenen possibilitat de venir aquí. Quan tu demanes un visat a Senegal, tu pagues, i quan pagues et diuen que no i no et tornen els diners, i això ho fan cada dia. Hi ha molta gent que demanen visat, però no donen ningú. I aquestes persones què poden fer? És agafar una patera. I tu, una persona d'aquí, tu tens el teu passaport, tu pots viatjar on tu vulguis, sense cap problema.
1: Tenim el racisme tan interioritzat que ni tan sols en som conscients?
2: Sí, sí, sí. La gent no, en plan, no... El que passa és el mateix el que està passant ara de Ceuta, per exemple. La gent generitzen tot. En plan, no miren, de la persona. Miren d'on és la persona i color de pèl que té la persona. Igual, en plan, no és com tu qui ets. Jo sempre parlo català. I a moltes vegades em parlo en castellà, parlo català. Em parlo en castellà, parlo català. I si jo parlaria només castellà, la gent que em dirien és que teniu que adaptar-se una mica, no? I però si parlo català i em parles castellà, i què faig? Però què voleu exactament? I després és molt... Per mi és molt difícil perquè tu arribes aquí quan és un nen o un jove, un adolescent, no tens una mare, no tens un pare, no tens cap persona que et dona consell, que et posa un camí. Perquè hi ha vegades aquí la gent el que volen és sempre tocar a l'ombra. Ei, que bé, que maco, molt bé, l'estàs fent molt bé. Però el dia que tu vols fer un pas més endavant, ja és molt diferent. Perquè hi ha vegades la gent... No volem pensar que una persona negra podria ser un director, un president, una persona que mana en un joc amb una potencial, no? En plan, sempre pensen que tenem que estar a la segona fila, no? I hi ha aquesta banda, la gent sempre mirant que nosaltres tenem que estar. A mi em passat i he viscut, he vist... I si estudies també la història, històricament, sempre la gent que han volgut estar endavant amb la primera fila sempre han tingut aquest problema. I després el racisme de dia a dia. En plan, entres al metro, veus sempre com la gent agafant les bolses, no volen estar al teu costat. I sempre és com... Tu entres un lloc, jo entro a restaurants, la primera entrada em pregunten busques faena? Per què? En plan, i no preguntaries a altra persona, però aquesta persona diria, no, jo no, racisme no, saps? En plan, però són coses que tu tens que acceptar. Si vols viure bé, acceptar i avançar, perquè si no, després, és tu el problema.
1: Clar, aquests dies hem sentit expressions com invasió, es parla de por davant de persones desarmades. Què et genera tu aquesta manca d'empatia?
2: Sí, és... A mi em pregunta, en plan, ràbia, però també tristesa, perquè després em pregunto, dic, aquesta persona és que... És com, tu, què et molesta que aquesta persona entri aquí, que estigui aquí? Si tu tens tot, en plan, estàs treballant, tens la casa, estàs a casa teva, i pot ser que l'ajuda que tu estàs vivent, tu no beneficies amb aquesta ajuda. I després jo el que estic veient és només maldat. És una maldat. I després aquesta persona d'això de pensar, però jo sempre penso darrere. Penso a les mares, a les famílies que estan allà. I estar... No pots mirar ni tocar el teu fill que està a altra banda, no saps si està mort o no, si li tornaran amb tot el sacrifici que han fet ells i ara li toca tornar-li tot. I està en la mateixa situació i demà faran el mateix. Després, l'única cosa que poden aconseguir és morir o entrar. Hi ha molt bona gent amb una intenció d'ajudar, que tot estigui bé, però n'hi ha gent que queixen de tot, perquè són la primera persona que et diuen aquí no volem musulmans, aquí no volem halal, aquí no volem això. Aquestes persones estan contra de tot. Si jo arribo aquí, parlo francès o parlo wolof, dos, tres vegades em diuen, oi, no estàs en Senegal, eh? I doncs és com, n'hi ha una banda amb el que la gent no volen acceptar d'altres cultures. I això és un problema total, perquè la gent no volen aprendre. I després, això passa moltes vegades amb la gent d'Àfrica. No tothom. Tu, si et fixat, n'hi ha gent que són d'Espanya, que viuen a Catalunya durant quasi 20 anys i no parlen català. I no passa res. Però una persona... que és de fora, que ha vingut aquí, que estàs 3 anys, 4 anys, es obliguen. Diuen, és que... Després preguntes. És una injustícia total, perquè nosaltres m'encantaríem, perquè moltes de nosaltres a casa, per exemple, la gent aquí que tenen família africanes, que sou pares i tot, a casa, viuen la cultura africana, mengen tots junts, l'educació i practiquen les coses des de casa. Però quan surt, doncs sí, una vida normal. Però la cosa és, per mi, també està molt bé que tot que mirant la part de les persones que estan entrant a la Ceuta, de tota la immigració que està fent, però sí, aturant un moment i mirant tot el que a la gent de fora que estan aportant al país, què passaria? Perquè n'hi ha faenes, és que no n'hi ha ningú persones que estigui aquí. Tots són de fora. Imaginem ara si totes les persones de fora aturarien que ningú treballi un dia a Espanya. Què passaria?
1: Venint de la terra de la Cuava, de la Benvinguda, on a l'estranger se l'acull d'una manera molt diferent, creus que aquí et podràs sentir mai a casa?
2: Quan he vist la situació d'aquí he dit, jo no sé aquí, però tornaré a casa. Jo això ho tinc molt clar. És com he dit, aquest viatge és un viatge per aprendre, aprendre moltes coses, mirar com va el món i després agafar tota aquesta experiència, portar-lo a casa i compartir a la gent que no han tingut aquesta oportunitat que jo he tingut. Actualment estic superbé, però sempre el que em passa, jo intento sempre reaccionar d'una manera diferent. Jo, per mi, la gent que són racista o el que sigui, el que fan és pinxar-te i perquè tu reacciones malament i ja tenen alguna cosa que on ells volen agarrar-se.
1: Seijo Omar Valdé, 28 anys, cap de sala al restaurant La Pau, propietari, fundador de la Fundació Mayo. Com mires avui el teu futur?
2: Jo tinc un sou, tinc un negoci, tinc una fundació i sempre vull transformar vides, vull ajudar. Vull canviar les coses. No vull quedar-me perquè em sentia egoista. Jo aquí podria quedar-me. Tinc un sou, podria buscar una casa aquí, una parella, estar bé, i el que estan, però no vull això. Vull tornar a casa, vull donar-me, perquè jo sé que n'hi ha gent que no n'hi ha ningú. No n'hi ha ningú que li dona la mà. Jo, a la meva fundació, els alumnes que estan fan un escrit per escriure cadascú a la situació que està. Però hi ha situació que m'arriba i jo veig que és la primera oportunitat que han tingut la vida i això em dona força. Ara mateix la meva fundació l'estic portant amb la meva nòmina, d'aquí. Està a Mboro, que està a prop de Dakar, que es diu Mayo, Mayo vols dir riu, que és un lloc per tothom. I jo vull ajudar. Sí, i estic molt feliç i estic molt feliç i molt agraït també amb totes les persones que m'han donat un cop de mà. I jo crec que farem moltes coses.
0: Gràcies a la Gemma Parellada per aquesta conversa i a l'Omar per confiar en nosaltres.

0: Alep i Joan, bona tarda.
1: Bona tarda, Laura.
0: Què recollim del dia d'avui?
1: Doncs un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat Colòmbia. L'epicentre del sisme ha estat a San José del Palmar, al departament de Chocó, i s'ha detectat a les 7:34 del matí. Per ara, les autoritats han confirmat almenys 70 morts i 7 aeroports del país han suspès les operacions. La Direcció General Marítima ha remarcat que després del sisme no hi ha amenaça de tsunami a la costa pacífica colombiana. I sapigueu que a Colòmbia hi ha aproximadament 7.800 catalans residint-hi i que, de moment, cap d'ells ha resultat ferit. Pel que fa a la crisi migratòria a Ceuta, el vicesecretari de Política Autonòmica del PP, Elías Bendodo, i el líder del PP a Barcelona, Daniel Cirera, han reiterat la petició a Pedro Sánchez perquè reforci les fronteres i reformi la llei d'estrangeria. A l'alcalde, Jaume Collboni, li han demanat que acabi amb els assentaments il·legals a la ciutat.
2: Al president del govern d'Espanya, que recupere el control de les fronteres i que haga complir la llei d'estrangeria. I dos, a l'Ajuntament de Barcelona, i ponga en marcha un plan de choque para erradicar todos los asentamientos ilegales y recuperar definitivamente el espacio público para los vecinos.
1: Pel que fa a la reunió de dijous sobre el repartiment de menors de Ceuta, el PP s'ha desmarcat de Vox i ha dit que sí que hi assistirà. I ajuntaments i representants del món rural s'han aliat per demanar la retirada del pla d'implantació de les energies renovables, l'anomenat Plater. És un decret que diu on s'han de posar les plaques solars i els molins de vent en els propers anys. Els representants han dit que no estan en contra de les renovables, sinó de com s'ha fet el pla i, per tant, demanen refer-lo.
3: S'ha presentat al país un Plater que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se.
1: És Àlex Tarés, alcalde de Vilademuls, al Pla de l'Estany. Els comuns demanen reprendre urgentment les limitacions d'exportacions ramaderes que agreusen la contaminació dels aqüífers i emissions d'amoníac. Gairebé la totalitat de la comarca d'Osona està considerada zona vulnerable per la contaminació d'aquests aqüífers. Laura Pons.
4: Per això, entitats ecologistes i també els comuns denuncien que la comarca està al límit des del punt de vista mediambiental.
5: El 45% de les fonts de la comarca encara contaminades, que no compleixen la directiva de l'aigua i, per tant, amb una situació ambiental molt complicada.
4: És d'Arnau Martí, el regidor dels comuns de Vic, assegura que a la fi d'aquesta moratòria obre la porta a la construcció de noves granges i això, diu, és un perill no només per les fonts, sinó també per la contaminació atmosfèrica.
5: No només hi ha els aqüífers, sinó també ara mateix també tenim un problema gravíssim en contaminació atmosfèrica, és a dir, l'amoníac que es genera a les granges, això ho fa augmentar la contaminació atmosfèrica de la planta de Vic.
4: Hi ha aproximadament 800.000 porcs ara mateix a la comarca d'Osona. És per això que insisteixen, cal posar fre a la construcció de més granges, una indústria més.
5: El que genera una mà d'obra barata, molt intensiva.
4: I és que la producció porcina a Catalunya dona molts llocs de treball, sí, però són feines mal remunerades i poc qualificades.
1: I de cara a aquest dimecres, dia de l'eclipsi, davant l'increment de desplaçaments que es preveu, Renfe ha programat un tren especial a la línia R16 de Rodalies per després del fenomen. El tren sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 10 de la nit i arribarà a l'estació de França a la 1 de la matinada, gairebé una hora més tard que l'últim tren habitual de la jornada.
0: A veure quants oients del balcó l'agafaran, que ens sí, aniran a veure
1: exacte.
0: A Tarragona. Gràcies. Gràcies, Àlia.
1: A vosaltres.
0: I anem als esports. Asier Chaves, bona tarda.
6: Bona tarda, Laura.
0: Què tindrem avui a la graderia?
6: Doncs mira, farem una mica d'actualització de com està el tema Barça, perquè Eric García, Joan García i Anthony Gordon van avançar ahir la seva tornada als entrenaments. Actualitzarem tema Rodri Hernández.
0: Com sembla, està això?
6: Sembla que la cosa va bé i que va cap endavant. I haurem de parlar de Runi Bardaggi, que mentre s'està acabant de tancar el seu futur i la seva sortida del Barça, sembla que avui ha patit una lesió important a l'entrenament. Podria tenir trencats el lligament creuat, per tant, veurem aviam com avança tot. També anirem a Madrid, perquè Julián ha tornat avui als entrenaments amb l'Atlètic de Madrid, i parlarem amb Martí Perarnau sobre la figura de Rodri Hernández.
0: Ah, per conèixer-lo una mica més,
6: sí,
0: no? Tot això amb l'Anna Palet.
6: Tot això amb l'Anna Palet.
0: Tu i l'Anna Palet, aquesta setmana li agafeu el relleu.
6: A la Núria.
0: Fantàstica, cert? Doncs...
6: també, deixa'm dir-te
0: digues, sí.
6: Que estarem pendents perquè avui han començat els europeus d'atletisme i també els de natació. La setmana passada vam tenir la natació artística i els salts, i aquesta setmana són els de natació.
0: Doncs a veure com va, pendents d'això també.
6: Pendents.
0: Us escoltem a quarts de nou.
6: Gràcies.
0: Fins ara. I pel que fa al temps, Núria Seró, bona tarda.
7: Molt bona tarda.
0: S'espera una nit complicada, avui, de calor per dormir. Ho he escoltat tu deies aquest matí.
7: Sí, de fet, hi ha diferents avisos per calor nocturna del Meteocat en bona part de les comarques de Tarragona, també a la costa central, sobretot al sud, és a dir, Barcelona, també al Segrià, així que molta, molta paciència. De fet, ara mateix tenim alguns núvols. De fet, des de les 3 de la tarda han començat a arribar núvols pel sud, fruit de les tempestes que estan descarregant amb moltes ganes a la Ibèrica, sobretot a l'Aragó, i els núvols d'aquestes tempestes tan potents estan arribant a bona part de Catalunya, sobretot ara mateix els tenim damunt de les comarques de Tarragona, també de Lleida, estan arribant a la Catalunya central. També tenim alguns núvols que van creixent amb ganes, amb punts del Pirineu, que de moment no estan deixant precipitacions. És veritat que les nuvolades i aquests ruixats tan intensos, com dèiem, de la Ibèrica, ja estan traient el nas les primeres precipitacions per les comarques de Tarragona, però poqueta cosa. I avui la calor, podríem dir que ha estat una miqueta més continguda que ahir, tot i això seguim amb temperatures altes. Per exemple, la més alta de Catalunya s'ha registrat a Girona amb 38 graus. I demà se'n tornem i temperatures a l'interior entre els 34 i 38, costa voltant dels 32. I les mínimes, com bé deies, molt altes, una nit tòrrida sobretot a la costa, molta, molta paciència, perquè això és la mínima de 25 graus, però quan anem a dormir al voltant de les 11-12, potser el termòmetre encara no ha baixat dels 29 graus. És a dir, a més amb la xafogó, la intensitat de la temperatura de sensació és molt, molt elevada. I pel que fa a demà, doncs el que deia, molta calor un dia més, un matí que començarà amb alguns núvols baixos a la desembocadura de l'Ebre, s'aniran dissipant, i a la tarda esperem ruixats i tempestes, sobretot al Pirineu i Prepirineu.
0: I ara sí que ja t'ho puc preguntar, eh? Falten menys de 3 dies per l'eclipsi. Jo només vull saber com el veurem a Tarragona. Bueno, i la resta de Catalunya també, però sobretot a Tarragona, que és on anem nosaltres.
7: El veurem amb les ulleres
0: això
7: que són necessàries.
0: Però hi haurà núvols o no?
7: No, la previsió d'avui és que el temps acompanyi. Si és veritat, que hem de dir que comença a entrar... Clar, continua amb temperatures molt altes. Quan tenim temperatures tan altes, entra una mica de pols sahariana. I és veritat que també ens podrà acompanyar al llarg de dimecres. Llavors, haurem de veure aquests ingredients que faran, però tot apunta de que sí que el podrem veure disfrutar d'aquest moment històric.
0: Perfecte. Demà ja m'ho acabes de detallar, veure com va, i el dia de l'eclipsi, evidentment, et trucarem, eh?
7: Home, ho sé que no m'escapo.
0: Fantàstic. Moltíssimes gràcies, Núria.
7: Una abraçada. Adéu-deu.
0: En Lluís Colom és al control de so. Ara són les 7:26 d'aquest dilluns, 10 d'agost del 2026. I ara, com cada dilluns, toca viatjar a un racó del món.
8: El balcó.

0: És dilluns i això vol dir que tornes aquí amb nosaltres el Sergi Unanue. Com estàs?
1: Molt bé.
0: El Sergi, ja ho sabeu, ens porta realitats increïbles de tot el món. Ja hem estat a Mongòlia, amb els nòmades, a Socotra, amb l'Abdullah, que viu en una cova, i a la part més remota de l'Himàlaia, que vam aprendre a dir-ho bé també, coneixent el dia a dia dels habitants de Charkhabot. On anem avui?
1: Avui us porto a un dels països d'Àsia Central, que és Kirguizistan.
0: Kirguizistan.
1: Kirguizistan, efectivament, que és un país molt particular i que molts diuen que és el paradís dels muntanyers.
0: Jo vull saber com el vas visitar primer. Cavall, caminant, bicicleta...
1: Com ho vaig fer? Ho vaig fer...
0: Amb burro, no sé, és que clar...
1: No va ser tan exòtic, en realitat. Ho vaig fer... Bé, va haver-hi una mica d'autostop,
0: vale.
1: va haver-hi cotxe de lloguer i va haver-hi caminates.
0: Molt bé, fantàstic. Sí. I deies que és el paradís dels muntanyistes, eh?
1: Sí, és un lloc on pràcticament tot el país és muntanya. De fet, es considera que està entre els tres països més muntanyosos del món. Uh-huh. Per ficar-vos en context, la mitjana d'alçada se situa a vora els 2.600 metres i prop del 90% del territori està més amunt de 1.500 metres. 90% del territori més amunt de 1.500 metres. És a dir, que és un lloc amb moltíssima muntanya. Però, tot i això, els seus paisatges són molt variats. Són mm-hmm. muntanyes molt diferents. Hi ha muntanyes que tenen sediments que fan creixement de diferents colors, hi ha muntanyes que estan plenes de bosc, muntanyes que són com està a l'Himàlaia, que visitàvem la setmana passada. Llavors, pots fer un viatge pel país i no repetir mai cap paisatge. Hi ha molts llacs, també, mm-hmm. per exemple. I una particularitat que té, una anècdota que té, és que és el país més allunyat de l'oceà que hi ha a tot el planeta.
0: Si la gent que li agrada la platja... No
1: és el lloc.
0: Muntanya.
1: Tot i que, he de dir una excepció aquí, que és que tenen un llac molt gran al mig, que es diu mm-hmm. Issyk-Kul, i per ells és la seva platja. Llavors, allà tenen platges, però lògicament no es poden comparar amb el nostre Mediterrani.
0: Evidentment.
1: Que no.
0: I què té d'especial? Per què ens ho portes?
1: Kirguizistan és interessant no només per la naturalesa que us explicava ara, sinó també per la seva cultura i la seva història. Mm-hmm. Llavors, té una dualitat que a mi em sembla molt interessant, que és la dualitat entre el seu passat nòmada i el seu passat més recent soviètic. Uh-huh. Llavors, és un país que, com a Mongòlia, que comentàvem fa unes setmanes, que hi havia molts de nòmades, fa un segle la gran majoria de la població era nòmada, però amb l'arribada de la Unió Soviètica, eventualment, el 1936, acaba formant part de la URSS, i llavors aquests nòmades són obligats a sedentaritzar-se. Uh-huh. Els obliguen a participar de granges col·lectives i deixar la seva vida nòmada per tenir una casa, uns camps de conreu i, com a molt, algun pastor van deixar perquè, lògicament, havien d'aprofitar els seus coneixements. Uh-huh. Però, sobretot, va suposar un canvi molt fort per a aquesta gent. Imagina't, passes de tota la vida, tots els seus avantpassats de viure com a nòmades i, de cop, t'obliguen a ficar-te en unes cases i has de canviar completament la teva vida.
0: És que tot l'estil de vida, de fet.
1: Exacte.
0: I es mantén encara... O sigui, es poden veure al país aquestes dues realitats?
1: Sí, es pot veure perquè, per exemple, la gent té molta connexió amb tradicions nòmades. Llavors, pràcticament tothom té alguna iurta, que uh-huh. la cabana, sobretot a l'estiu...
0: Estiuejar, com si digués.
1: Exacte. Ah. És, en comptes de tenir una segona residència, el que tenen és una iurta que fiquen a les zones de per les 3.000 metres a l'estiu, que s'està uh-huh. molt bé, tot de camps plens d'herba verda, que és ideal pels animals, no? Llavors, moltes famílies que tenen animals i bestiar els porten en aquestes uh-huh. cotes i ells, mentrestant, viuen a les iurtes, per exemple. Però també al mateix temps això es combina amb ciutats que es van crear durant la Unió Soviètica i que encara estan allà, com a mínim els esquelets.
0: Com vols dir, els esquelets...
1: Bé, perquè hi ha moltes ciutats que eren projectes soviètics que, al caure la Unió Soviètica i a l'independentzar-se de Kirguizistan, es queden abandonats. Per exemple, jo em vaig poder visitar un, és un dels meus llocs preferits del món, que es diu Engilchek.
0: Engilchek.
1: Engilchek, que està situat també vora els 3.000 metres, en un lloc espectacular, molt bonic, rodejat de muntanyes, molt a la vora hi ha una glacera també molt grossa, uh-huh. i arribar-hi ja per si sol és una gran experiència. S'ha d'anar amb un 4x4 i és un camí, no sé si dir-li carretera, però vaja, un camí per on pots anar amb el 4x4 i és un dels camins més bonics que he pogut fer mai amb cotxe. Un paisatge espectacular. I quan arribes a Engilchek et trobes una cosa que destaca moltíssim perquè estàs enmig de ningú, de cap lloc, i et trobes grans blocs d'apartaments abandonats.
0: Tot buit.
1: Buit. I és una ciutat que s'ha deixat allà, està així, i llavors tu pots anar allà i entrar en aquests edificis, veure com eren. Per exemple, hi ha alguns edificis molt interessants, com pot ser les bànies, que són els banys públics que encara a dia d'avui els russos, per exemple, tenen la bània forma part de la seva vida, que són saunes, i antigament, sobretot en aquests països que formaven part de la Unió Soviètica o de l'òrbita de la Unió Soviètica, tots tenien en el poble una bània pública, uns banys públics. Llavors tu pots entrar allà, pots veure com eren aquests banys públics, entrar a l'antiga escola, on pots veure murals, típics murals soviètics.
0: Però no hi viu ningú?
1: Hi queden unes poques persones, molt poques persones, hi quedaran 20 o 30 famílies, que la veritat és que viuen en una situació bastant dolenta, perquè lògicament estan molt aïllats, no hi ha una estructura econòmica, no? Però alguns doncs, es resignen a haver de marxar d'allà, perquè és on han crescut, i continuen vivint.
0: Llavors, i no hi ha cap mena de projecte de tornar a reviure aquesta ciutat?
1: De moment no. L'única esperança que crec que tenen i que jo crec que té molt de potencial és el turisme.
0: Hi ha turisme en aquesta ciutat?
1: Hi ha molt poquet, però jo crec que té molt de potencial per anar impulsant una certa activitat turística a la zona. Perquè la ciutat de per si és molt interessant, és una ciutat que es va crear per explotar mines que hi ha a la vora. De fet, també es poden visitar les mines.
0: És que és un museu a l'aire lliure.
1: Exacte. És un lloc molt interessant per entendre la història, per entendre el que estava passant a Europa i a Àsia al segle passat, i per poder doncs, veure no, l'impacte també del que tenen macroprojectes polítics com es podien permetre a la Unió Soviètica, que era tot pensat estratègicament, no? Anem a construir una ciutat en un lloc on mai hi ha hagut cap mena de civilització perquè volem explotar aquestes mines, no? que hi ha a la vora. I hi ha molt de potencial. Per exemple, hi ha un lloc que a mi m'encanta anar també, que són uns banys termals naturals, que també hi havia com una certa estructura durant l'època soviètica, però que ara ja està completament abandonat, però que és un lloc molt xulo, perquè estàs allà amb una aigua perfecta de 38-39 graus, amb muntanyes nevades a la vora, i és molt, molt xulo.
0: Que bé. Això pel que fa a l'herència soviètica, sí. Ciutats fantasmes que queden al mig del Kirguistan.
1: Correcte.
0: I pel que fa a l'herència nòmada, encara hi ha nòmades ara mateix?
1: Nòmades queden molt poquets, sobretot hi ha seminòmades, que és una mica el model que us explicava abans.
0: Que seria, els que estiuegen.
1: Exacte. Seria a l'hivern estar en una ciutat i a l'estiu poder moure's amb els animals a zones de pastures. I sobretot el que és la cultura és molt, molt nòmada. Què vull dir amb això? Les decoracions que hi ha a les cases són les que hi havia a les jurtes, pràcticament tothom s'ha muntat a cavall, el menjar i les begudes que hi ha són de la seva herència nòmada. Per exemple, una beguda que hi ha per excel·lència és el hummus, que és llet d'euga fermentada.
0: Oh, wow, vale.
1: És una beguda alcohòlica. Li diuen la cervesa dels nòmades, que acostuma, per la boca que no està molt acostumada a aquesta beguda, acostuma a ser una mica desagradable. Té un sabor...
0: L'has provat, eh?
1: Sí. Té un sabor molt agri, que recorda a alguna cosa que estigui podrida. Llavors, és interessant. A més, té una mica d'efervescència. Bueno, és molt interessant. I el que tenen també, per exemple, és jocs de l'època, no?, de nòmades.
0: Vale.
1: Per exemple, el joc per excel·lència que hi ha és el Kokburu, que és un joc molt interessant, que és com una barreja de rugby, de polo... Bé, us l'explico perquè la visualitzeu. Vale? Hi ha dos equips.
0: Vale.
1: Els jugadors estan muntant a cavall. I el que vindria a ser la pilota és un cos de cabra decapitada.
0: No.
1: Sí.
0: Però sempre és així, o ara ho han modernitzat amb una pilota?
1: Hi ha alguns partits que es fan amb un drap amb pes a dintre que representa el cos de la cabra.
0: Vale.
1: Perquè heu de pensar que pesa, clar.
0: Clar.
1: No, pesa molt més que una pilota.
0: I quin és l'objectiu del joc?
1: L'objectiu és agafar aquest cos de cabra decapitat, pobra cabra, i l'han de portar-la al que seria com la porteria de l'equip contrari,
0: vale,
1: que acostuma a ser com una roda d'així de camió, i l'han de ficar allà al mig. I entremig tot s'hi val.
0: Tot?
1: Pràcticament tot, excepte donar cops de fuet als altres jugadors o als cavalls de l'altre, la resta tot s'hi val. Llavors són com una gran batalla campal muntant a cavall, intentant portar un cos de cabra decapitat a la porteria de l'altre.
0: I juguen normalment a aquest joc?
1: És relativament habitual trobar-se partits d'aquest joc, així com de tants altres. De fet, fins i tot hi ha el que es diu els Jocs Olímpics dels Nòmades, que són els World Nomad Games, que de fet aquest any se celebren a Kirguistan.
0: Què dius, quan?
1: Això és a finals d'agost, principis de setembre.
0: Ja no ens pilla, Sergi.
1: No, pels pèls. Però ha de ser una experiència molt xula poder estar allà. Se celebra competicions de Kokburu, no només d'equips de Kirguistan, no només la selecció de Kirguistan, sinó d'altres països.
0: Els mongols podrien anar-hi?
1: Els mongols participen, els de Kazakhstan, els de Tajikistan, no? Tots aquests països que tenen aquesta herència cultural nòmada participen en aquests jocs. De fet, cada cop més països s'hi sumen. De fet, pot ser que conegui un equip espanyol que es vulgui presentar aquest any.
0: Home,
1: a tirar corda, no, no al Kokburu.
0: Clar, no hi ha només aquest, n'hi ha d'altres.
1: Hi ha altres, sí. Ja, per exemple, això que us dic, no? de tirar la corda, o hi ha competicions, bueno, curses de cavalls, lògicament, competicions d'habilitat muntant a cavall, per exemple, muntar a cavall i ajupir-se al terra per intentar agafar una moneda o un pal, hi ha competicions de tirar amb arc, ja bé, tot un munt de jocs que s'han fet històricament en aquests països, en aquests racons del món, i que han volgut aglutinar des de fa uns anys en aquests World Nomad Games, que són, com us dic, els Jocs Olímpics dels nòmades.
0: Clar, i així es conserva, doncs, aquesta cultura nòmada, que cada vegada, doncs, ja ho hem vist, està desapareixent. No els podrem seguir aquí al Balcó d'Estiu, però segur que els seguirem individualment. Ja em diràs on els puc seguir, no sé si...
1: Sí,
0: no crec
1: sí.
0: que ho donin a la tele.
1: No, però per YouTube es pot trobar.
0: Fantàstic, doncs Sergi, un enorme, moltes gràcies per aquest nou racó del món, el Kirguistan amb passat nòmada i soviètic. Fins la propera.
1: Fins la pròxima.
0: Nosaltres acabem aquí, us deixem ara amb els podcasts del Balcó. Avui una nova secció del quadre de la Raquel sobre lligar, i a les 8 parlem amb unes noies que han engegat un projecte que serveix per buscar la identitat de noies nascudes a la Xina però adoptades a Catalunya. Fins demà.
2: A la cadena SER. Al Balcó. Laura Polo Dalfó.
3: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
2: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments. Una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
4: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
5: Només penso en tu.
4: Referents amb tu.
6: Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del Balcó.

0: 8 i 11, jo tinc aquesta hora sempre el doble repte. Una, la cançó que tria Joan Bofill per il·lustrar el quadre de la Raquel Tullaveda.
1: Ara ja sí que l'heu identificat, eh?
0: Concert, és ell.
1: És Bad Bunny, efectivament.
0: Clar, concert de divendres, és Bad Bunny.
1: Sí, és Bad Bunny aquesta cançó, perdona, acaba.
0: No, ja està, tinc el repte sempre d'encertar la cançó.
2: 1-0, 1-0.
0: La Raquel Tullaveda, com estàs? I el quadre, amb el qual jo entro tensa, sempre.
1: Per què he triat aquesta cançó? Aquesta cançó es diu Un perfumito nuevo, que és una de les cançons del Debí tirar-me's fotos, aprofitant que aquest cap de setmana hi ha els grans concerts de Bad Bunny. Jo he vist el quadre de la Raquel i automàticament m'ha vingut al cap Debí tirar-me's fotos. Els sentiments, l'alegria que et desperta. I a banda, he triat una cançó que va molt bé amb el tema del qual parlarem
0: perfumito.
1: Avui. Un perfumito nuevo. Que
0: un
1: és una
0: nuevo.
1: Noia que és aquesta artista, que és boricua també, que és la Rainao, que ens descobreix en Bad Bunny. I en Bad Bunny, que parlen una mica de flirtejar, de quiero leer tu perfumito nuevo, etc, etc.
0: Ah, està ben triada?
2: Està ben triada. I si quan vegis el quadre, jo crec que t'encaixarà una mica també. Sí,
1: et semblarà a la representació visual de David Tirar-me's.
0: Vinga, ensenya'm el quadre.
1: Els oients el poden veure a l'streaming de Ser Catalunya, a YouTube.
0: Quants colors?
1: I a X.
0: Oh, això és fantàstic. És un quadre ple de colors que no sé de qui és. Hauria de saber-ho. És un quadre...
2: Home, és una mica de nota. És un quadre d'una pintora que hauria de ser... Mira, abans d'entrar m'he trobat en Teje, que em diu, què portes avui, Raquel? I el que m'ha sortit és dir-li, doncs, mira, porta un quadre de la nostra Frida Kahlo. Perquè hauria de ser realment una persona molt més reconeguda, infinitament més. Maruja Mallo.
0: Maruja Mallo.
2: Una pintora que va néixer el 1902 i va morir...
0: Llatinoamericana?
2: És de Galícia.
0: Ah, és de Galícia.
2: És de Galícia, és nostra. Neix el 1902.
0: Ho dic perquè hi ha rostres, no? Molt, que
2: sí, sembla una miqueta mexicà. En realitat, aquest quadre es diu La Revetlla i representa que està inspirat en festes de Madrid.
0: Ah, és una gran... Aquest quadre representa una gran farra,
2: una festa,
0: amb tota
2: festa.
0: Mena de folklore. Ja van les dones disfressades, sembla que hi hagi gegants
2: capgrossos,
0: no?
2: fira,
0: instruments, molts colors... menjar, i com deia,
1: també mariners, no?
0: Mariners, sí. I alegria. No?
2: És sensació de revetlla. És un període seu colorista. Deixa'm posar-te una miqueta en context.
0: Sí.
2: Com et deia, Maruja Mallo, que en realitat es deia Ana Maria Gómez, viu durant pràcticament tot el segle passat, i és l'artista més representativa a nivell pictòric de la generació del 29. Ella està a Madrid, encara que és gallega, està a Madrid a la Residència de Senyorites, que era la versió femenina de la Residència
0: de
2: dels Nois.
0: Sí, d'Estudiantes.
2: I és íntima amiga, però quan et dic íntima, et vull dir que formava part del Grupo de la Perdiz, em sembla que es deien, que només hi havia uns quants selectes que podien anar, amb Dalí, Buñuel, Lorca...
0: Amb Lorca, anant de
2: formar part... 100% d'aquest
0: grup. Sí, és que a mi em sona Maruja Mallo.
2: La respecten, l'admiren, una tia lliure totalment, que durant la Guerra Civil s'exilia i viu a París, viu a Nova York, té amistat amb Warhol, amb els surrealistes, amb Breton... és a dir, una dona de món totalment lliure, que fa uns quadres fantàstics, té una primera època colorista, que és aquesta, aquest quadre és del 27, els fantàstics anys 20, no? Tot era color i llum i festa, i després té una època una miqueta més obscura i torna aquí cap als anys 60 i mor molt gran, acaba sent fins i tot una icona de la movida madrilenya.
0: Ah, sí, i on està penjat aquest quadre?
2: Aquest quadre està al Reina Sofia. M'agrada que em facis aquesta pregunta. El Reina Sofia, que és un museu, com sabeu, amb un tamany humà, no és una bestiesa tipus el Louvre o fins i tot el Prado. Hi ha tres quadres que no se'ls pot perdre ningú. Un, òbviament, és el Guernica.
0: Sí.
2: Un altre el vam fer la primera temporada. És un quadre que és com un cub, també amb tints molt surrealistes, que es diu Un Mundo, d'Àngeles Santos.
0: Ah, meravellós, sí.
2: I l'altre quadre que ningú es pot perdre és aquest.
0: És aquest.
2: És aquest, que és també un quadre relativament gran. I
0: però
2: que és...
0: com es diu el quadre, per això?
2: Es diu La Verbena, La Revetlla.
0: Es diu La Verbena, es diu La Revetlla. Què et porta a parlar?
2: Què feia, Mana, tu i jo, que tenim una edat similar? Què... Una de les coses que feies abans, quan sorties de festa en dies assenyalats, com per exemple una revetlla de Sant Joan o la nit de Cap d'Any, hi havia una part de tu que pensava que què podia passar?
0: Que m'enamoraria, que buscaria, que trobaria algú...
2: Podia ser que lliguessis.
0: Lliga.
2: Dia, no? Lligar.
0: Com... Segueix utilitzant aquesta paraula. Lligar, eh?
2: No, jo crec que no, segueix no utilitzant, però clar, el concepte...
0: No, Joan?
1: No, perquè...
0: Com que no?
1: Bueno, clar, és un verb que no pot passar de moda, lligar. És com si diguessis, per això... passa de moda menjar, no?
0: No, però vull dir que igual, jo què sé... És a dir, lligar i seduir és el mateix?
2: Lligar, sí, intentar seduir. El que passa que seduir jo crec que és més ampli, no? Ho fem amb més...
1: Sí.
2: Nosaltres intentem seduir els oients... Ens intentem seduir
1: a la feina,
2: nosaltres,
1: també.
2: A la feina.
1: Sí,
2: no, sí, no sempre té una connotació...
0: Lligar té una finalitat?
2: Lligar té una finalitat de no, més eròtico-festiva, no, si vols, de ser vist, de connectar des d'aquest terreny.
1: Però no tothom té els mateixos objectius per lligar.
0: Aquí,
1: és a dir,
0: val. O sigui,
1: no tothom
0: va de lligar
1: per
0: avui,
1: aconseguir
0: va
1: el mateix objectiu. Hi ha gent que prefereix doncs, per tenir sexe esporàdic, hi ha gent que prefereix...
2: Una bueno, recerca més romàntica li, a llarg termini.
1: O perquè li agrada també el sí, coqueteig aquest, no?
2: L'objectiu és diferent, i el target a nivell de persones és diferent. Però jo crec que si comparem les generacions, jo què sé, les persones que ens puguin estar escoltant de 45 en amunt, o les persones que tinguin ara 20, 25, fins i tot 30, i per descomptat els més joves, crec que hi ha hagut un canvi de paradigma en la manera de lligar, no tant en el desig, que el desig es manté, continua sent una cosa molt multifactorial i més abstracta, si voleu, però els canals, els ritmes, les normes socials amb les que construïm aquesta atracció o aquest desig per atraure són radicalment diferents.
0: Ho dius per les aplicacions?
2: Per les aplicacions i per com ha evolucionat el món en general, no? Abans lligar era una cosa molt més local, molt present, amb uns tempos lents i que es feien uns espais molt més acotats, no? Lligaves o en el teu entorn social més directe, que podia ser el barri, els amics, o a la feina, o en festes, com una revetlla, com el dia de Cap d'Any,
0: sí.
2: O en llocs que es repetien molt, no? Jo, per exemple, en el meu cap, a mi em ve el Rock 34, que és on jo sortia, i cada setmana anaves al Rock 34.
0: Però era un bar.
2: Era una discoteca.
0: Era una discoteca.
1: Un moment, el Rock 34. El Rock 34 on era? El Rock
2: a Vic.
1: Clar, per això em sona tant, perquè era,
2: clar,
1: molt, era conegudíssim, Rock 34.
2: Clar, tio, és que jo soc de Prats de
1: Lluçanès. Clar, sí, sí.
0: Que encara existeix, no?
1: Jo no hi havia anat,
0: no,
1: ja estava tancat quan jo era adolescent, però...
2: Fa molts anys que està tancat.
1: Famílies
0: en penyals,
1: i amics més grans havien anat moltíssim al
2: Rock
1: 34.
0: Gràcies, Joan. Sí, sí,
2: m'encanta aquesta
0: veus? Mira, tu,
2: col·locació,
0: per tu era
2: o plastocè de la meva adolescència. Però sí, i què passava? Que tu anaves al rock cada setmana. I no només hi anaves amb el mateix grup d'amics, més o menys, sinó que trobaves gent que potser sabies que aquell era de Torelló, o t'havien dit que era de Perafita, però eren cares que es repetien, era una cosa que...
0: I l'emoció de tornar-te a trobar aquella persona...
2: Que tu feia una setmana que estaves desitjant trobar, i que era tot com molt lent, i això no és banal, perquè això reforça un tipus de transmissió cerebral, que són les vies lentes.
0: Però estàs dient, en comparació ara, que ara va ràpid.
2: Ara tot és ràpid, tot és immediat, tot és... I especialment si parlem de les aplicacions, no? Però la societat és molt més immediata, és molt més finalista, té molta menys paciència. Abans l'espera formava part del fet de lligar. Formava part de la vida, en molts aspectes. Perquè t'esperaves perquè havies quedat amb l'amiga a la plaça i t'havies d'esperar que arribés, perquè t'esperaves que algú truqués al fixe de casa teva i havíeu quedat a les 9, i potser a les 9:30 i no t'havia trucat i t'estaves esperant. Perquè esperaves una carta d'algú.
0: No hi havia mòbils, clar.
2: L'espera formava part de la vida i, per tant, també formava part de lligar. I això feia que els circuits de recompensa que es posaven en funcionament eren circuits lents. I els circuits lents, com que la pujada de dopamina i la baixada és molt més lenta, no generen aquesta sensació de buidor, aquest impacte de plaer intens però molt ràpid, que després desapareix i deixa una sensació que no és de plenitud.
0: Allò era positiu, estàs dient, i allò d'ara, com ho qualifiques?
2: No vull ser catastrofista.
0: No, ara ara, va
2: ara
0: tot
2: hi ha coses bones, Anna, per exemple. Hi ha molta més... Hi ha molt més vocabulari per parlar de les emocions, hi ha molta més consciència del consentiment, hi ha molta més autopercepció, però hi ha alguns aspectes que jo crec que com a societat hem de ser crítics, no? Hem d'intentar reflexionar i compensar-los en la mesura del que sigui possible, perquè aquesta llibertat s'acompanya moltes vegades d'una major angoixa.
0: El de la dopamina és molt interessant.
2: El de la dopamina és... Clar, és que li diem els circuits lents i ràpids perquè els axons de les neurones, és a dir, si teniu en ment una neurona, té una part com més rodona a dalt, no?, que té les dendrites i una espècie de tronc. És que hi ha axons més llargs i axons més curts. I les vies lentes són lentes perquè tenen axons més llargs. I les vies curtes són curtes perquè els tenen més curts. I, per tant, generen aquestes reaccions més ràpides en el temps, però que a la vegada tenen una deflexió més sobtada i ens deixen més sensació de buit i d'haver de tornar a començar.
1: És que ara que parlem de l'acció de lligar, tu creus que aquestes aplicacions, tal i com s'utilitzen, es podria... No sé si està mal anomenat el concepte lligar, perquè al final el lligar és un concepte de et conec, parlem, veiem si ens agradem, si no, entres en una mica de flirteig. I al final, tal com estan plantejades les apps, són pràcticament com un catàleg, com una distracció en la que acaba sent com fins i tot deshumanitzant. Veus la fotografia d'una persona a l'altra, en el que simplement el que veus és la imatge i les fotografies que
2: selecciona. Hi ha una identitat impostada, no?, d'alguna manera. És una identitat, és una operació de màrqueting, és el que tu vols mostrar. I això fa que, com que aquesta identitat es presenta abans de la trobada, diguéssim que el primer contacte ja estàs biaixat per unes expectatives que no poden correspondre de manera massa exacta a la realitat, no? Corresponen a aquesta realitat virtual que nosaltres hem volgut mostrar, que hem volgut crear, que no necessàriament ha de coincidir amb el que realment passarà quan ens trobem. Per altra banda, hi ha una falsa sensació d'abundància. Abans érem molt conscients de que al final, per gran que fos el rock, que era gran, no et creguis, eh? Però era un espai limitat. Tu sabies que les teves possibilitats estaven limitades. Ara no, ara hi ha una falsa sensació de que és infinit, de que les possibilitats de trobar a la persona amb la que tu realment vols lligar són infinites. No
0: tu lligaves, mai. Raquel?
2: Jo no lligava gens. És que jo era molt alta, Anna. I potser una mica xula, també. Però principalment era molt alta.
0: Clar, és que m'encanta, com aquest... ho has dit, és que no m'ho crec, que no lliguessis.
1: Aquest tòpic que hi ha, que potser és veritat, els homes lliguen diferents a les dones, les dones sempre esperen que l'home vingui, l'home sempre ha de ser el que pren la iniciativa, això ja ha passat, o sigui, està passat totalment.
2: Jo crec que
1: totalment.
2: Això està canviant molt, afortunadament, però abans era així.
0: En el món hetero,
2: abans
0: sí, no?
2: Així, i sí. Clar, si tu li passaves un cap a tothom, doncs no venien homes.
1: Clar.
2: Que és el que em passava a mi. En
1: I
2: línies
1: les
2: generals.
1: Dones que mostren seguretat també segurament són les que espanten més, els homes heteros.
2: Sí.
0: De totes maneres, ara parlàveu de discoteca, de si a la setmana següent veuries la persona.
1: Jo
0: però
1: vull tornar a les apps, eh?
0: Perdona, sí, però al lligar també, pot lligar al metro.
2: Sí.
0: No? Bueno, me'n recordo aquella pel·lícula, clar, també
1: però,
0: és el pastor
1: ser, apps,
0: que... del Robert De Niro i la Meryl Streep que es van trobant, em sembla que es diu Enamorar-se, i es van veient cada
2: però
0: dia al tren.
2: Però també és una cosa molt lenta.
0: Lenta, però
2: anem,
0: ara...
2: Anem a veure, anem a fer una prova estadística. Joan, tu on vas conèixer la teva parella?
1: Per aplicació.
2: Anna?
0: Aplicació.
1: Clar, silenci a la sala.
2: Clar, passa molt silenci a la sala. Jo no, jo el vaig conèixer.
1: És veritat, però que segurament sense les aplicacions molta gent, hi ha aquesta cosa de que t'atreviries a fer un primer pas si trobes algú al metro, però les aplicacions generen aquesta sensació de que tu dius del món és inabastable, i no sé si et passa o amb pacients que veus que això els genera molta frustració, perquè sempre té molts, i fins i tot amics amb els que parles... Que
2: sensació de ser reemplaçable en qualsevol moment.
1: I alhora també que sempre penses que trobaràs algú millor de la persona amb la que estàs parlant.
2: Això ho vam parlar algun dia, que la gent abans es separava més perquè era infeliç, i ara la gent es separa més per la sensació de que pot ser més feliç. No tant perquè sigui profundament infeliç, sinó per la creença de que hi ha una realitat millor. Mm. Perquè les possibilitats són infinites, són inabastables, de fet.
0: Les persones que saben lligar, per què saben lligar? Perquè saben seduir més, que abans dèiem, és diferent, però...
2: Perquè saben llegir les mirades, els silencis, perquè saben sostenir-los, perquè saben mantenir l'atenció. És que mantenir l'atenció és molt seductor. Fins i tot la vergonya és molt seductora. Però ara no tenim, moltes vegades, això són matisos...
0: Lligaven els que anaven d'intensos o intenses, això també és veritat.
2: Bueno, jo crec que hi havia diferents... La vergonya també és molt seductora, Anna. Pensa un moment. Mm. Algú que tu t'adonis que la teva presència...

0: per aquesta orfebreria, no? Per aquesta cosa tan delicada. I jo crec que en aquest sentit hi ha una pèrdua.
1: És a dir, que tu recomanes posar el fre de mà i anar més lents.
0: Jo penso
1: dins
0: que
1: la mesura
0: si més
1: possible.
0: No, si les aplicacions són la manera que ara tenim de conèixer gent, no fer-ne un ús tan algorítmic, no? Perquè hi ha un altre perill, que és que l'algoritme et mostra el que ell creu que tu t'anirà bé. I, per tant, et posa en contacte amb persones que s'assemblen a tu. Mm. I a la vida real, el match no sempre es construeix així. De fet, moltes vegades es construeix justament per oposició. I, en canvi, l'algoritme
1: sí.
0: Et va mostrant sempre el mateix perfil de persona, no? I en base a allò que tu li dones like, d'alguna manera va refermant un tipus de públic que és poc variat. Mm. Que fins i tot podríem, ja, si em permeteu l'expressió, en una palla mental, parlar de la varietat genètica de l'espècie. Si sempre m'estàs ensenyant el mateix, a 200 anys vista, això no podria ser totalment distòpic? Doncs realment no ho sé.
2: Hi ha les parelles que s'han conegut per aplicacions, tenen alguna, no sé si dificultat, o és possible que acabin, que trenquin abans que les que no s'han conegut per aplicació? El fet de que coneixes per aplicació també afecta posteriorment a la relació?
0: T'obliga a fer un treball...
2: Ara sembla que estem fent nosaltres...
1: Sembla
2: que estem fent nosaltres la consulta.
0: T'obliga a fer un treball de coneixença de l'altre molt important.
1: Però perdoneu, igual que coneixes algú en un bar, no tens ni idea.
2: Deixa que parli l'experta.
0: Sí, Anna, però si tu coneixes algú en un bar avui i immediatament comences una relació, te'n vas al llit, exactament igual. Uh-huh. Però comparant, que era una miqueta l'objectiu de la sessió d'avui, comparant amb,
1: no
0: el que passava,
1: res, Joan.
0: Amb el que passava fa 30 anys,
1: sí.
0: Quan tu arribaves a aquesta primera trobada més física, si vols, moltes vegades ja feia molt que coneixies aquesta persona. Mm. Ja li coneixies molts matisos, moltes expressions, moltes mirades. Sovint tenies un cercle comú amb el qual havies rebut informació d'extraper-lo, per dir-ho d'alguna manera, però que també era rellevant. No era un autèntic desconegut del que tu només coneixies aquelles facetes que ell o ella t'havia volgut presentar i destacar a priori. Mm. I en aquest sentit jo crec que era més genuí. Aleshores, el que sí que és important, si la via que ara tenim de conèixer gent en aquest món tan digital són les aplicacions, és que tinguem consciència d'aquest possible hàndicap i intentem compensar d'alguna manera.
1: Mm. Estàs dient que vam tenir sort, no? Raquel, encara que tu no el lliguessis.
0: Jo crec que sí.
1: Jo tampoc, eh?
0: Jo crec que sí. Home, alguna vegada vaig lligar, tampoc va ser un drama.
1: Però tenia amigues que eren...
0: Però les meves amigues lligaven molt bé.
1: Igual. Sí. Jo, i sabíem fer millor.
2: Mai era corresposa. És a dir, respecte a qui jo decidia lligar amb qui em venia a mi a lligar-me, mai encaixava això. Saps? Però bueno.
1: Ara seguim la conversa fora, que ben teje amb la graderia.
0: També teníem de frustrar-nos més, La frustració era, no passava tantes vegades, però era molt profunda perquè tot el cercle ho coneixia.
1: Tu lleu de seguir-me fora. Gràcies. Fins aquí dos dimecres, petons.
3: Cadena SER. Per suportar millor la calor, connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
4: Però de totes maneres, quan tu et tornes a enamorar...
5: Estàs igual.
4: O sigui, sí. Hi ha algú de... Igual et costa més que et torni a passar perquè et fiques unes barreres de protecció, etc, perquè has tingut ferides, però quan et travessen és meravellós.
3: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo. El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
6: L'1 de gener del 2013 va morir Anna Lizaran. Tenia només 68 anys i no va poder arribar a estrenar l'últim paper que estava assajant. L'obra era La Bet i va ser substituïda per Jordi Bosch.
7: Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir...
6: Abans, el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'Agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge, dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser a Lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella... Sempre has estat, ets i seràs la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra. A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
3: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: La 7, Laura Polo del Foc, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Fa 6 anys que a Catalunya no es registra cap adopció de la Xina. El govern xinès va suspendre les adopcions internacionals el 2024, però això no ha estat sempre així.
1: Entre finals dels anys 90 i principis dels 2000 van arribar a Catalunya més de 3.000 criatures procedents de la Xina, la majoria d'elles nenes, que ja són dones adultes, i moltes d'elles s'han començat a sentir la necessitat de compartir la seva experiència d'adopció i saber si aquesta ha marcat o no la seva identitat.
0: Lian, 27 anys, com estàs?
2: Hola, què tal?
0: Benvinguda al balcó. Quan et pregunten d'on ets, que jo sé que ho fan, tu què dius?
2: Jo dic que sóc de Tarragona. I llavors la gent se'm queda mirant i no saben com continuar i tot seguit és un però... D'on ets de veritat?
0: Clar, tu et molesta perquè volen preguntar una altra cosa, no? Sí. Què volen preguntar, en realitat?
2: Jo suposo que volen preguntar on vaig néixer, que és la pregunta com que a mi em semblaria més natural o no em molestaria. I això, i de petita em molestava molt.
0: Et molestava molt, eh? Què els hi deies?
2: De petita em costava reaccionar. Era com que ja directament els hi deia que era adoptada. Ara, com que ja fa molt temps que m'ho pregunten, jugo una miqueta més i em permeto, doncs això, contestar que soc de Tarragona i esperar a veure quan tarda l'altra persona també a intentar resituar-se.
0: Els hi fas treure els colors, vaja.
2: A vegades.
0: A vegades. Quan comences a voler explorar la teva identitat?
2: Per mi la veritat és que és una cosa que ha anat sent un degoteig lent. Jo, durant molts anys, quan era petita, entre cometes, no volia saber res de la Xina, però no en el sentit del rebuig o odi, sinó com més de la indiferència. Jo, ara, com sent més gran, el que penso és que, clar, tota la meva classe, amb qui anava els meus companys, eren blancs, la meva família també, no només els meus pares, sinó com tota la meva família altra, i totes les meves referències a la tele, el que llegia, etc. també. Per tant, jo no sentia ni una connexió ni res com allà, tot i saber, òbviament, des de sempre que he nascut a la Xina. Llavors, era una miqueta així, no?
0: Clar, i què ho dispara? Què fa que diguis, ai, mira, ara vull preguntar-me?
2: Jo, en realitat, és des d'haver estudiat comunicació audiovisual que començo, doncs, bueno, a veure pel·lis, a veure com la gent treballa, sobretot també li explicava a la Laura quan vam parlar que tota aquesta onada de cinema femení, català, que és més des de l'intimitat, bueno, jo estic de la Pompeu Fabra, això ho portem molt, a tots aquests referents. Llavors, començo com a veure que hi ha una possibilitat d'explicar també això, com qui ets des d'un altre lloc, i és allí com quan començo a pensar que puc fer alguna cosa amb la Xina, amb la identitat, però tampoc sé cap a on tirar en aquell moment.
0: Pel·lis com les de la Carla Simón?
2: Sí, esclar. Sí, de fet, l'estiu 1993 és un dels nostres referents del nostre final, del nostre TFG, que vaig fer amb unes companyes, llavors...
0: O sigui, et va remoure, perquè allà ella explora sobre... No ho ha deixat de fer en totes les pel·lícules que ha fet, però allà alguna cosa es mou dins teu.
2: A mi, sobretot, o sigui, m'agradava veure com s'explicaven o des d'on creaven. A mi em van inspirar molt com la signatura de guió que vam tenir a tercer de carrera, també aquí com a vegades no li he escrit mai més, però el Pep Garrido també, com moltes gràcies per algunes de les classes que després han servit per algun taller que estem fent, pels me'n recordos, i amb aquestes referències, doncs també això, sobretot des d'on crees.
0: I aquí neix un projecte en el que no estàs sola i en el que comences a implicar aquí.
2: Sí, doncs en aquest projecte som tres, que jo li dic al grup motor. Hi ha l'Àlex Llorenç i la Marina Fu, i llavors jo també, i amb elles, que també han estudiat comunicació i també són, o sigui, de la mateixa universitat que jo, tenim ganes d'explorar aquesta identitat, no sé si barrejada o complexa, catalana, xinesa, i després de com anar-ho parlant i investigar-ho i tractar-ho, veure com podem oferir, en aquest cas el que volem fer és un documental, per explicar-nos una mica, per explicar que a la mesura que nosaltres ho entenem i ho tornem a, i ho tornem a aprendre també, doncs què és l'adopció internacional a la Xina, què comporta, què ens ha anat passant al llarg dels anys, com estem ara, perquè una mica com, bueno, fer com l'audiovisual des de nosaltres i no des d'algú que ens pregunti.
1: Però mira, no, no, dit, que no, no és només des de vosaltres, sinó que heu obert com sí. el projecte a moltíssima gent. Com ha estat això?
2: Bueno, jo estic des de fa ara un temps treballant a una associació cultural que es diu El Parlante, també gràcies, que també una mica fan de padrins d'aquest projecte, i allí fem educomunicació. Llavors, l'educomunicació és una manera d'entendre la comunicació com si l'educació i la comunicació fossin dues cares de la mateixa moneda. I d'aquesta manera la comunicació esdevé una eina per a la transformació social i, per tant, tot es mou com en el voltant del diàleg. La idea és una mica complexa. La idea d'això és poder fer sessions, tallers i com uns projectes una miqueta pausats i de llarga durada, idealment, on a través d'aquesta cohesió de grup i després de treballar, doncs, depèn del tema que estiguis, amb el col·lectiu que estiguis o el grup que estiguis, el que toqui, al final del procés hi ha hagut com una transformació en aquest grup, no? Per tant, jo quan vaig descobrir una mica això de la educomunicació, vaig fer un curs i em van dir com, pensa un projecte que poguessis aplicar això. Pot ser amb l'audiovisual, com és en aquest cas, però també podria ser amb altres arts, eines, etc. No? Vull dir, el teatre, el més plàstic, la música. Llavors, a partir d'aquí era com, vale, jo m'agrada molt l'audiovisual i vull fer aquest producte final, no vull pensar-lo i no vull pensar-lo sola, però també crec que podem anar amb aquests tallers a diferents llocs.
3: Mira, deixa'm saludar, perquè no has vingut sola, has implicat, no?, a més gent que participi en aquests tallers. Hi ha la Júlia, de 28 anys, i la Jana, de 24, també adoptada des de la Xina. Com esteu?
4: Hola, moltes
2: Hola,
4: gràcies.
2: Hola, Júlia,
3: Laura. Vau tenir clar que volíeu participar, Júlia, amb la Lian?
4: Doncs sí, i tant. Vull dir, per mi va ser el punt perfecte per realment obrir una mica els meus documents i la meva història.
3: Quina era la teva història? S'havia parlat a casa de l'adopció, aquesta identitat que vol explotar la Lian, també la sentida tu, d'aquesta necessitat?
4: Doncs en aquest cas jo crec que sí, que ho compartim fermament. I bé, jo per mi és des de ben petita, i jo diria que realment des de que va haver-hi tot el procés de canvi de país, de marxar de Xina i arribar a casa, la meva mare sempre em va explicar una història, i és curiós perquè aquesta història també parla de la meva arribada en avió a Catalunya. Fa gràcia per això que també el projecte es digui Els Tres Vols, perquè la meva mare, quan m'explicava la història, és que jo havia nascut en un altre punt del món i que ella i la meva àvia havien agafat un avió i m'havien anat a buscar. Llavors, la història dels nens venen de París amb cigonya, en el meu cas és, jo vinc de Xina i he vingut amb avió.
3: I sempre n'heu parlat, com deies, obertament.
4: I tant, sí, sí.
3: Jan, en el teu cas, participar en els tallers és important, també tenies aquesta necessitat d'explorar la teva identitat i de com estaves aquí?
5: Sí, per mi va ser una cosa molt interessant, perquè sí que com a persona adoptada de la Xina és una cosa que planteges i qüestiones, però és un procés que jo havia fet sempre sola. O sigui, jo havia llegit, havia mirat pel·lícules, havia fet com tota la reflexió interna, però no m'havia pensat mai que és una cosa que podia fer com en grup, i vaig pensar que era superinteressant.
3: Però de petita, segurament, perquè aquests viatges es feien a vegades en grup, tots coneixem famílies que hi han anat, tampoc parlàveu entre vosaltres de petites sobre aquest tema?
5: Jo mantinc encara contacte amb les nenes que ens han adoptat juntes del mateix grup, però és una cosa que tenim com molt natural, llavors no és una cosa que ens poséssim a sentar un dia a parlar de com qui som realment o la nostra identitat, sinó que era una cosa molt normal, i per mi eren les noies amb les que vaig venir de la Xina i ja estaven amigues meves, però sí, sí.
3: Vosaltres també manteniu contacte?
4: Doncs jo, en el meu cas, quan la meva mare em va adoptar, el seu procés va ser una mica diferent. Jo vaig néixer el 97 i ella em va adoptar el 2000, principis del gener, i jo ja era aquí. Llavors, tot el procés va ser molt diferent, perquè no va ser a través de Gaia ni cap altra entitat, sinó que directament ella va contactar amb les ambaixades. Llavors, va fer tot el procés, ambaixada espanyola, amb ambaixada xinesa, i així.
3: I en el teu cas, Lian?
2: En el meu cas, el procés va ser per agència, i tinc una germana petita, que un cop els meus pares van saber com funcionava tot, el seu procés ja va ser a partir d'associacions que en aquell moment es dedicaven a acompanyar famílies que adoptaven. Llavors jo sí que he tingut noies i famílies al voltant, sobretot quan era més petita, que es feien un munt de trobades, però, però jo no tenia un grup com a tal, o sigui, creixent, perquè sentia que els meus pares sí que anaven quedant i els anaven veient, però clar, els meus amics eren els de la meva classe. Mm. O els que feia coses fora de classe, extraescolars, però aquesta gent, o sigui, aquestes noies les veia molt poc. Llavors no tinc com en el cas de la Jana, doncs un grup que hagi anat creixent, i aquest era un dels temes, no? El poder reunir-me amb altres noies i veure si les coses eren iguals a les altres cases, si no, si, què havia passat.
1: Clar, perquè mai havíeu compartit com les vostres experiències d'adopció amb gent que hagués passat pel mateix procés i ho necessitàveu en aquest sentit?
2: Per mi és curiositat, o sigui, com una curiositat, jo crec que, sana o bona, no és com una cosa de, en el meu cas, des del trauma o des d'un lloc fosc, sinó des del realment tinc una germana, puc parlar amb ella, però no he pogut parlar amb ningú més perquè no tenia un contacte, però no estaven al meu voltant, no eren amigues meves, llavors.
3: Però per on passa aquesta curiositat? Què és el que aneu a buscar, diríem, a través d'aquests tallers relacionats amb la identitat? Els vostres orígens, saber coses del país on vau néixer, què és el que mou aquesta necessitat?
4: Jo, en realitat, penso que és tota una barreja i tot un conjunt de coses, però per mi, per exemple, personalment, penso que és un espai que s'ha creat justament per poder compartir les experiències que hem viscut totes i, a la vegada, també conèixer l'experiència que ha viscut cadascuna, perquè, tot i que compartim un mateix origen i potser una mateixa situació, després, al final, cadascuna té la seva vida i les coses que li han passat són úniques.
3: Jana.
5: Jo també penso que és una mica de la curiositat. O sigui, jo sempre dic que, per mi, en el meu cas, l'adopció sempre ha sigut un tema molt positiu. S'ha tractat també com el cas de la Júlia, com un conte i tal, i jo sempre era una cosa que tenia molt normalitzada, però sabia que hi havia altra gent que no. I era com també des de la curiositat, però també de conèixer altres realitats a la meva.
3: Mm. Tu ara, Lian, deies, no des del trauma, no? Has dit, però hi ha una de les paraules que m'ha cridat l'atenció dels tallers, que és la ràbia.
2: Sí.
3: Per què?
2: Perquè, vulguis o no, al llarg de la nostra vida, tot i no ser tampoc tan grans, ens passen situacions de ser diferents, de... sobretot de lluir, no?
3: Com quines? Explica, poseu exemples, si podeu. un l'has dit, des d'on vens, no?
2: A mi un que sempre fico d'exemple, a vegades quan vaig a fer tallers o em pregunten així ràpid, és que a la cua del súper m'han preguntat d'on soc. O sigui, que és una mica el mateix, però hi ha la cua del súper mentre pagava. O quan vaig a algun bazar, també parlar amb la meva germana en català tota l'estona, perquè si no ens confonen amb treballadores i ens pregunten on estan les coses. I un dia em vaig enfadar moltíssim perquè estava en un d'aquests gegants i m'ho van preguntar tres cops i anava amb un carro ple de coses i pensava, no ho sé, saps com, de veritat. És que no et pregunten ni hola, treballes aquí, o i perdona, és com, on és això?
1: No?
2: I tu, no sé.
3: Però, Lian, pot ser un error comprensible, Ho dic, no la defensa, però no mala fe, no?
2: Sí, o sigui, òbviament, i també s'entén...
3: Però tu sents ràbia.
2: S'entén molt fàcil quan és amb mala fe o no, però també et cansa.
3: Et cansa.
2: Perquè, clar, no és un dia, és com tota la teva vida, tota l'estona. Llavors, algun dia estàs millor, algun dia estàs pitjor, i algun dia penses, mira, jo vull...
3: Clar.
2: Passo.
3: Més exemples, Júlia.
4: En el meu cas, una de les coses que fa molta ràbia és que, a part de que això, no?, que la gent no és conscient del que realment està preguntant i el que vol saber, és també que a vegades directament suposa. Jo, en el meu cas, físicament, no tinc una fisonomia que diguis és que ets xinesa del nord, no. Jo, a mi m'han dit tailandesa, m'han dit filipina, m'han dit vietnamita, m'han dit de tot excepte la xinesa. I clar, és curiós perquè dius, ostres, en comptes de preguntar-me o... realment dir, ostres, de quin és el teu origen, directament és, tu ets filipina.
3: Mm.
4: I clar, fa molta ràbia perquè ja no és que sigui com una pregunta, una afirmació amb, diguem, més o menys bones intencions, sinó que aquí és una afirmació sense tenir la més remota idea ni haver preguntat una cosa que al final també penso que és molt personal. Al final cada dia trobes que has d'estar justificant-te i argumentant sense un motiu real de dir, ostres, tu en quin moment necessites saber això de mi perquè després de saber-ho, què en faràs?
3: Clar.
4: No aporta.
3: No aporta. Jana.
5: Mira, un exemple que just ha passat fa poc és que la meva parella ara ha començat a treballar. La meva parella és d'aquí, de Catalunya, és blanc. I
3: Riuen, la Lian i la Júlia riuen. És blanc, diu.
5: I ell, bueno, pues, ara la feina i tal, pues, un dia va dir que tenia una parella que era de la Xina. I que els seus companys li estaven dient, ah, pues, tu saps parlar xinès? I ell, no, la meva parella porta aquí molts anys, és catalana tota la vida. I m'estava dient com, ai, és que ho haig d'explicar com 400 vegades a tothom que conec. I li dic, pues és que és el que haig d'explicar jo a tothom que conec, saps? Llavors, com...
3: És el donar explicacions,
5: sí,
3: no?
5: Sí.
6: I en aquests tallers, o sigui, heu compartit moltes coses, com és la ràbia en aquest sentit, però segur que també heu trobat diferències entre vosaltres, no? Perquè, Lian, amb tu parlàvem que a vegades s'assumeix que totes les persones adoptades a la Xina, on sigui, partiu de la mateixa experiència. No sé si heu trobat moltes diferències en aquest sentit.
2: És que jo crec que és com tot alhora. No sé si ara esteu d'acord o no, però és difícil d'explicar perquè, mira, partim de la base també d'aquesta idea d'una història compartida, que també, aprofito bé, és el títol que va sorgir d'una peça petita audiovisual després de fer un parell de focus group amb l'Àlex abans de començar aquest projecte més gran. I crec que és real, vull dir, com estem aquí, no?, com deien, per trobar aquests... No?, com sentir-nos compreses, compartir-ho, etc. Però alhora també... tot i aquesta experiència compartida, cada una del tema que estem parlant com que ha viscut la seva pròpia experiència, és a dir, des de punts molt diferents. Llavors, a mi una de les coses que més m'agrada és com veure això, veure les diferències, tot i estar dins d'un mateix marc, perquè sentia com que el relat molts cops és aquest, el de tot està molt bé i és perfecte i és magnífic adoptar i tothom hauria d'adoptar gairebé, o el ostres, hi ha molts problemes, no?, com has hagut de treballar-t'ho, o anar al psicòleg, o t'ha portat aquests problemes. Llavors, l'entremig o la barreja, com que una mica no existia o no he sentit que existeix. Llavors, en aquest projecte, jo crec que passa, i el que m'agrada és que sí que sento que passa això.
3: Que cada una aporta la seva experiència, i que és veritat, hi ha diferències, no? De la Xina, teniu... Heu parlat molt de la curiositat, però no sé si és la Jana qui hi va anar. Vas estar a la Xina?
5: Sí, fa un parell d'anys, sí, sí.
3: Per què hi vas anar?
5: Sí, jo vaig començar a estudiar xinès de petita. Sí que és una cosa que sé que tenia amigues que no volien, o sigui, però anaven en banda, i jo, en canvi, a mi els meus pares em van dir que si volia provar, i vaig dir que sí. Però, o sigui, en 4 anys jo vaig dir que sí sense ser conscient com de tot, no? I a mi, pues, anava a classe, a mi m'agradava, ho trobava divertit, i m'agradava per això. Però, clar, llavors vaig seguir amb el xinès i al final... Pues, va arribar un punt que era com si, o sigui, haig d'anar. I va ser molt xulo perquè vaig estar un parell de mesos estudiant a una universitat a Xangai i després van venir els meus pares a visitar-me i vam recrear el viatge que vam fer quan em van anar a buscar.
3: I com va ser?
5: Va ser molt emocionant.
3: Que emocionant.
5: Sí.
3: O sigui, vas anar...
5: Als mateixos hotels. De visitar, sí, sí.
3: I ells t'anaven explicant, aquí et van veure per primera vegada.
5: Sí, a més, bueno, els meus pares van filmar, o sigui, quan em van anar a buscar tenien una càmera de vídeo i tenien molts vídeos just el moment que m'entraven en braços els meus pares, totes les primeres paraules, la primera rialla que vaig fer amb ells, llavors era com recrear tots aquells moments.
3: Júlia, tu tens aquesta curiositat a estudiar xinès, anar a la Xina... conèixer vídeos, tot aquest món que està parlant la Jana?
4: Doncs la veritat és que jo, en el meu cas, encara no he pogut anar a Xina, però la idea és anar-hi l'any que ve, i per mi l'any que ve també seria un moment bonic perquè seria 30 anys des de que vaig néixer jo, i llavors també seria un any clau. Jo de records en tinc pocs, vaig arribar amb 2 anys, i tot i així doncs, sí que recordo que en el moment en què, abans de ser adoptada a l'orfenat, jo anava amb una nena i ens fèiem moltíssim. Anàvem sempre una al costat de l'altra i, a més, doncs, quan ens van adoptar, perquè va ser en el mateix moment, van ser justament 2 mares solteres i ella se'n va anar a València i doncs, jo vaig arribar aquí a Catalunya. I el tema del xinès... vaig estar estudiant xinès en el seu moment, però no vaig connectar mai. I d'alguna manera penso que jo vaig estar estudiant xinès mandarí. jo no sé si, que, si parlava xinès mandarí o estava parlant el dialecte de la meva zona, que és Guangdong. Llavors, crec que en aquest moment no vaig poder connectar-ho i ara doncs estic intentant-ho tornar.
3: L'amiga de València, és que ara m'he quedat enganxada amb això, l'has retrobat?
4: Malauradament no tinc contacte amb ella ni amb altres noies que van ser adoptades en aquell mateix moment.
3: Però no ho has oblidat, eh?
4: No, això no, no. Crec que no s'oblida.
3: I no has buscat?
4: Doncs és una cosa que s'hauria d'obrir, és un nou que s'ha d'obrir, però ara mateix encara no ho he obert.
3: Lian, i la teva curiositat per la Xina, el teu interès, el xinès, tot això?
2: No, el xinès, pobres els meus pares, no sé si m'estan escoltant. Ho van intentar ells, em van portar de molt petita també amb aquestes classes lúdiques i així. A més, som de Tarragona, havíem d'anar a Reus, vull dir, doble... la espanyola. Llavors, més tard sí que també amb la meva germana vam estudiar en una acadèmia i després amb una professora particular, però la veritat és que eren, o sigui, a mi em semblava molt difícil i no m'agradaven les classes, o sigui, jo no, al contrari, no m'ho passava bé. Llavors, sí que era com, a veure, tampoc, no sé, no era un drama, no era com odiós, però sí com que era com fins aquí, però...
3: Home, no és una obligació, no teniu, no? Perquè en el cas de la Jana tenia de gust.
2: Una mica també era com... Sí, són els meus orígens, però quin si no tinc tampoc ningú que parli xinès al meu voltant. I pel tema de fer un viatge o així, bueno, jo la curiositat que tinc és com que quan jo tenia 10 anys, em penso que era, el govern xinès va com proposar, no sé si eren unes famílies en concret o a la gent que estava com a les associacions aquestes que ajudaven a famílies que adoptaven, d'anar a Xina amb, o sigui, tota la família i fer com una visita. La veritat és que no ho sé si es va acabar fent o no. Jo sé que a nosaltres ens ho van dir, la meva germana i jo vam riure i vam dir no tenim cap interès d'anar a Xina ara mateix, preferim anar a Disney, a Estats Units o a un altre lloc, i allí es va quedar una mica. Però jo sempre he pensat...
6: Però ara t'ha canviat la concepció des de que fas els tallers?
2: Jo no sé si des de que faig els tallers o no, però una miqueta sí. És a dir, com, sí que penso que en algun moment aniré a Xina, però que no, tampoc sabia com quin tipus de viatge era. I una cosa com que sí que, justament per anar amb la Jana, m'ha canviat una mica, és com... Se m'han obert com altres idees de viatge, com el, per exemple, el que va fer ella, o, per exemple, anar amb diferents noies del mateix grup, o el grup, vull dir, d'aquests tallers, i poder anar a visitar els llocs d'origen de totes i fer com un tour o així, que abans no m'havia plantejat. Llavors, això m'emociona molt més que un viatge super dramàtic personal.
3: Lian, amb tot aquest material que estan explicant la Júlia, la Jana, totes les persones que formeu part, no?, d'aquesta recerca de la identitat, què en faràs? Estàs parlant d'un documental, sí. No? Tres vols, dirà. Quan el tindràs? Quan el veurem?
2: No ho sé. Sí que vull que acabi en un documental i per això també amb l'Àlex i amb la Marina, aquest procés dels tres vols per nosaltres és el procés participatiu de recerca identitària. Llavors, el documental, no sé si serà així, ja ho veurem. I la veritat és que estem volent-ho... Bueno, el volem cuinar així. De fet, el nostre procés propi li diem xup-xup perquè vagi cuinant i perquè ens puguem anar nutrint també de totes aquestes converses, de com no anar tancant la idea que tenim ara, sinó d'anar veient què es va dient i de quina manera, de tot el que es diu, de la recerca, del que conversem, també dels vídeos familiars, de l'arxiu, i tot plegat, com acaba encaixant.
3: Si hi ha alguna jove, ara, que us està escoltant, no?, nascuda a la Xina, adoptada aquí en aquests anys que dèiem, que es posi en contacte amb vosaltres, no?
2: Sí, sisplau.
3: Quantes sou als tallers, normalment?
2: Acostuma a estar entre els 8 i 10, sí. Però l'últim va ser molt multitudinari, érem 17.
3: És que és veritat, són moltes.
5: El grup de WhatsApp són com 40 o així.
3: Noies, normalment.
2: Sí, hi ha
3: algun noi?
5: L'Àlex i un altre noi.
3: Lian, impulsora dels tres vols d'aquests tallers, un projecte que busca explorar la identitat de les noies nascudes a la Xina i adoptades a Catalunya. I Jana i Júlia, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
3: S'ha passat bé, no?
4: I tant.
3: Era molt interessant el que explicàveu, de veritat, que moltes gràcies per haver estat avui al balcó.
2: Gràcies per convidar-nos.
3: Una abraçada.

0: Cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Nada mejor que un servidor para contarte algo para tu salud.
2: Lo cuento yo, tipo directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas y hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada.
1: Y con menos esperas.
2: Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Hola, esto te interesa.
2: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
3: ¿Y lo del sorteo?
2: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
4: La buena comunicación tiene alas. Por eso cuando una idea ve la luz y comienza a volar sola, es capaz de cambiar la forma de escuchar, de contar historias o de entretener. Si la tuya ya está volando muy alto, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Un reconocimiento que celebra el talento en radio, música, televisión y que en esta edición suma nuevas categorías como podcast e innovación en publicidad. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
5: És realment tan insòlit veure un eclipsi? Doncs de fet, cada 18 mesos es produeix un eclipsi solar total en algun punt del planeta. El que és realment excepcional és que torni a creuar un mateix lloc. Pot arribar a trigar entre 300 i 400 anys a repetir-se. A Catalunya no podrem tornar a veure un eclipsi solar total fins a l'any 2180. Podeu seguir l'eclipsi amb una programació especial durant tot el dia a SER Catalunya.
6: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
7: Gràcies a Déu, parlo poc amb gent jove.
8: Aquesta és l'excepció. Sí, és la teva dosi de joventut.
7: Sí, dimarts a la una del migdia. M'interessa molt poc la gent que ha nascut més enllà del 1999.
8: Gràcies, Sandri, per la part que em toca.
7: Però no.
6: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
9: A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
10: Cata Coll, què tal? Molt bon dia.
11: Hola, molt bon dia.
10: Feia molt temps, no?, que no podíeu tenir unes vacances llargues. El calendari del futbol s'ha apretat d'una manera brutal i aquest estiu sí que podeu afluixar una mica el ritme.
11: Sí, sí, et diré que fa no tinc estiu 5 anys, però ara sí, a disfrutar-ho. Crec que ja, sobretot mentalment, les costes estan apretant que necessitaves descansar més de lo millor dos dies seguits, no?, que tot acaba de descansar bé amb la teva gent, amb els teus amics, a la playa, a on sigui.
9: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena SER i SER Catalunya.
12: Què t'hi jugues?
0: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. La graderia del balcó.
10: Bona tarda, són gairebé 9:15 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dilluns 10 d'agost. Arrenquem una setmana clau per definir la plantilla del Barça de la temporada 26-27. De moment, una de les carpetes ja s'ha esclarit. És oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool. D'altra banda, el Paris Saint-Germain ja comença a posar la directa per Ferran Torres. El Barça ha rebut i rebutjat una primera oferta de 40 milions d'euros. Aquest matí, Julián Álvarez ha passat proves mèdiques amb l'Atlético de Madrid. Anirem cap allà amb el Pedro Fullana per saber quina és l'última hora del fitxatge, del possible fitxatge del Barça per Julián Álvarez, i també parlarem en aquesta graderia amb l'escriptor i exatleta Martí Perarnau perquè ens desgrani la figura de Rodrigo Hernández, del futur fitxatge del Barça, i un futbolista tan reservat com interessant. De seguida aprofundim en tot el que ens ha deixat aquest dilluns 10 d'agost. Tenim el Lluís Colomer al control tècnic. Arrenquem la graderia del balcó.

0: Anem per feina. Parlem primer del Barça i de les moltíssimes carpetes sobre la taula de Deco. Ho va seguint tot, minut a minut, l'Adrià Soldevila. Què tal, Solde? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Per proximitat, hem de començar per l'oficialitat de la cessió de Ronald Araujo, ja per fi, al Liverpool.
1: Sí, ho ha fet oficial el Barça fa uns minuts, que Araujo ja és nou jugador del Liverpool, cedit per part del Barça per una temporada, per tant, fins al juny del 2027 tindrem a Ronald Araujo cedit a la Premier, cedit al Liverpool, un dels millors equips d'Anglaterra, on podrà disputar tota aquesta temporada vestit de red. El Barça li desitja molta sort i, per tant, doncs, a partir de ja veurem a Ronald Araujo vestit amb la samarreta del Liverpool.
0: Important el fet que el Liverpool, Solde, assumeixi el salari d'Araujo, perquè no és precisament un salari baix.
1: No, no, és un bon salari el d'Araujo, des del top 5, top 7 de la plantilla, i per tant és important, ja que tampoc Flick no és que no hi comptés, però sí que és veritat que no hi tenia un 100% de confiança amb Araujo, sobretot amb l'estil de joc del Barça. És important haver-se després d'aquest salari, no només per substituir-lo per algun altre jugador, sinó també per incorporar incorporació de Rodri, que té un salari bastant alt, amb la qual cosa és una alliberació de salari bastant important, sí.
0: Ara que comentes el nom de Rodri Hernández, encara jugador del Manchester City, hi ha alguna novetat? S'ha produït algun moviment més en les últimes hores?
1: No, de moment no. De moment el que sabem és que el Barça presenta una segona oferta al Manchester City, la primera de 45 milions fixos i 15 de variables ja va ser rebutjada pel conjunt de Manchester. Ara el Barça està amb aquesta segona oferta, veurem si hi ha acord o no entre el City i el Barça. Hi ha acord total entre Rodri i el Barça. I el que espera el conjunt blaugrana és a veure si pot tancar-ho a les properes 48 hores i tenir el futbolista fet oficial el dimecres i, per tant, que ja es pugui també incorporar als entrenaments.
0: Un dimecres, Solde, on veurem si arriba o no, si es presenta Ferran Torres. De moment, el PSG ja ha començat a posar la directa pel seu fitxatge, perquè tu mateix ho deies, que era una mica estrany, no?, que haguessin arribat ja a un acord amb el jugador, però encara no haguessin presentat la primera oferta. De moment, aquesta primera oferta ja la tenim.
1: Ara sí, ha arribat. Són 40 milions d'euros, una oferta que el Barça ja ha rebutjat i, per tant...
0: Ha durat poc, aquesta oferta.
1: Sí, ha durat bastant poc, bastants pocs minuts. El Barça l'ha rebutjat, espera una millora per part del Paris Saint-Germain, que també doncs, el Barça espera que arribin els propers dies, i el que desitja el Barça, igual que ho desitja amb Rodri, és que es resolgui el més aviat possible per poder encarar ja també el mercat de fitxatges i tenir doncs, la incorporació que considera oportuna al Barça, ja no només per substituir Ferran Torres, sinó per substituir Lewandowski i Ferran Torres, perquè el Barça perdria els seus dos nous, només quedaria Hamza Abdelkarim, i per tant el Barça doncs, hauria d'anar al mercat a fitxar un nou, veurem si serà Julián Álvarez o un altre. Ja vam parlar nosaltres el que t'hi jugues el mes d'abril, que a Deco no només li interessava Julián, sinó que també li interessaven, o li agradaven molt, futbolistes com João Pedro o Lautaro Martínez. João Pedro... una millora contractual per part del Chelsea, amb la qual cosa queda pràcticament descartat, quedaria també Lautaro Martínez per allà, doncs veurem si acaba el Barça afrontant aquest viatge o no, però el que sí que vol el Barça és que resolgui el més aviat possible el tema PSG-Ferran, per tant, espera el club blaugrana que hi hagi una segona oferta millorada per Ferran Torres.
0: Parlem també de Julián, que ara el comentaves, ha tornat avui aquest matí a la disciplina de l'Atlético, de moment... evidentment continuarà fent vida normal com a futbolista que és actualment de l'Atlético. No sé, això el Barça com s'ho ha pres i què pensa, què creu que pot acabar passant amb Julián?
1: No, s'ho ha pres bé perquè el Barça, ja vam explicar que no li demanaria a Julián que forcés res, que forcés la sortida siguent poc professional, és a dir, no presentant-se a entrenar o declarant-se en rebel·lia. Això el Barça tenia clar que no ho faria ni li demanaria a Julián. Estem dins de la normalitat ara mateix, eh? Julián tornarà als entrenaments. El que espera el Barça és que Julián parli amb qui ha de parlar, ja sigui amb Simeone o amb els dirigents de l'Atlético, i intenti que s'asseguin a negociar, que s'asseguin a negociar amb el Barça, que és una cosa que ara mateix no es preveu, eh? Ja saben els dirigents del Barça i sap Deco també la direcció esportiva que l'Atlético no vol vendre al Barça i que l'Atlético no es vol asseure a negociar amb el Barça. Per tant, ara mateix el Barça està a l'espera, a l'expectativa del que pugui parlar Julián tant amb el Cholo Simeone com amb els dirigents de l'Atlético. Per tant, simplement, compàs d'espera i a veure què passa.
0: Veurem com avança, també compàs d'espera pel que fa a Roni Bargi, que ho comentàvem aquest matí al Que t'hi jugues, ho confirmava el Nil Solà, la informació avançada per l'Esport, s'ha fet mal en l'entrenament d'aquest matí, apunta una lesió greu, però esperarem que el Barça ho comuniqui oficialment. Solde, moltíssimes gràcies, jo crec que hem posat en ordre totes les carpetes, que no són poques, i descansa, que em sembla que et venen unes merescudes vacances, no?
1: Sí, senyora, començo vacances aquesta mateixa nit quan acabi el Larguero. Per tant, última intervenció, explicant les últimes novetats al Larguero. Si algú vol saber si hi ha novetats després de la graderia, doncs que posi el Larguero la nit.
0: Això
1: i
0: mateix.
1: I demà s'hi posarà en Nil Solà.
0: Doncs molt bé, fem-vos el relleu. I ara que acabàvem parlant de Julián Álvarez, Solde, t'acomiado perquè m'he d'anar cap a Madrid.
1: Molt bé, merci, Anna.
0: Passen 6 minuts de 9:15. Repassada l'actualitat del Barça, hem d'anar cap a Madrid perquè allà hi tenim una persona amb poques hores de son perquè ha tornat fa poc de Seül. És el Pedro Fullana, sempre pendent de l'última hora de l'equip dirigit pel Cholo Simeone. Pedro, què tal? Bona tarda.
2: Com va, Anna? Bona tarda.
0: Aquest matí ha reaparegut Julián Álvarez. Era un dia, aquest dilluns 10 d'agost, marcat en vermell a l'agenda. El club s'ha encarregat, això sí, de distribuir una imatge d'ell fent feina al gimnàs. Ja veiem que s'ha deixat una mica de barba aquest estiu Julián Álvarez, però més enllà d'aquesta curiositat, Pedro, com ha anat aquest primer dia de Julián amb l'Atlético?
2: Bé, que Julián ha complit amb el que tocava, que era tornar avui a la feina. Ho ha fet des de matí amb unes proves físiques. Ha anat a entrenar al gimnàs, a començar amb aquesta feina específica que fa cada un dels jugadors de l'Atlètic de Madrid per reincorporar-se a la feina, i a partir d'aquí la tornada serà paulatina. Ja ho vàrem fer la setmana passada Giuliano, Pubill i Grimaldo, i un poc anirà succeint ara amb Julián, Llorente, Baena, Musso i companyia, que han tornat avui i que a poc aniran fent feina. I serà dimecres quan el Manco coincidiran a la ciutat esportiva, si no ho fan a la gespa, perquè no sabem encara quan serà el primer entrenament de Julián amb la resta dels companys.
0: I com t'imagines aquest primer dia de retrobament tant amb la resta de la plantilla com amb el Cholo Simeone? És a dir, hi haurà alguna conversa? Es tractarà amb normalitat? Ara mateix, com respira l'ambient allà a l'Atlètic de Madrid?
2: Jo crec que dins del vestidor hi ha una pel·lícula i fora del vestidor n'hi ha una altra. Els jugadors solen ser jugadors i entre ells són companys, són amics, però no són temes que es tractin massa dins un vestidor. No crec que cap vagi a demanar-li a en Julián què vas a fer. Una altra cosa és que en Julián, quan en Simeone hi vagi i li doni sa mà i l'enhorabona pel Mundial, Julián li pugui dir bé, mister, de lo meu, que s'ha estat tot l'estiu, vull que sàpis això, això i això, perquè és la situació que hi ha, jo he dit això i ho he dit per això, que està clar que és l'entrenador, el tractarà com un mes, perquè l'entrenador prepara aquesta temporada amb Julián Álvarez al seu cap. Dissabte hi ha un partit a Marsella que veurem si hi va o no, perquè pràcticament no durarà cap entrenament, o un o dos com a molt, amb l'equip, i tampoc no es tracta de forçar. I a partir d'aquí, la setmana que ve hi ha un partit de Lliga, difícilment podrà jugar de titular quan n'hi ha altres que duen molt més temps, i quan Gilmarín diu Julián quedarà i Julián seguirà en l'Atlético de Madrid i no se lo vamos a vender al Barça, com va dir davant un vídeo, l'entrenador, que és un treballador més, no contradirà el seu cap.
0: Ara que comentes el nom de Gilmarín, no el veus movent-se ni un centímetre, no?, de la posició ja pública.
2: Ni un centímetre. I és que coneix en Gilmarín, sap perfectament que en Gilmarín, mira, per primera vegada l'envia davant un vídeo. Perquè tothom ho tingui molt clar, va decidir comparèixer i fer unes declaracions públiques on va deixar clar que en Julián seguirà a l'Atlètic de Madrid, que el Barça no el vendrà i que té contracte, i que compten amb ell per aquesta temporada. Difícilment aquesta situació canviarà. Evidentment l'entrenador pot fer, perquè l'únic que pot fer l'entrenador, que és el que està a la seva mà, és que tingui que fer-li la vida millor possible dins el vestidor, intentar que el clima i l'ambient en el vestidor sigui perquè ell estigui feliç, que els jugadors, tenint en compte que és una situació complicada, no?, perquè tots els moments que surtin en públic tothom li demana per en Julián i ells no ho han demanat en això, i serà una situació complicada per tothom, i doncs intentar que tota aquesta situació dugui el millor possible dins la plantilla. Això és el que pot fer un entrenador, no pot fer molt més, i evidentment no li dirà en Simeone ni en Julián. Si qualcú se pensa que ho fa és que no sap com funciona això, t'ajudaré a sortir, perquè no és així ni serà així.
0: Doncs, Pedro, moltíssimes gràcies i ens marquem el dia de dimecres com un dia important d'estar pendents de Julián, de l'equip, de l'Atlètic de Madrid i amb el Pedro Fullana, com sempre, al peu de la notícia per explicar-nos l'última hora. Gràcies, Pedro.
2: Que vagi bé.
0: Molt difícil s'està posant el fitxatge de Julián Álvarez pel Barça, però girs de guió més importants hem vist, i si no, que li diguin a Rodri Hernández, que semblava que ho tenia tot fet per anar al Madrid, i finalment s'apropa més a la samarreta blaugrana que a la blanca. Ara farem una petita pausa a la graderia del balcó, són les 8:40, de seguida a la tornada saludem el Martí Perarnau, que té coses molt i molt interessants a explicar-nos sobre precisament la figura de Rodri. Ara tornem.
3: La graderia del balcó.
4: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
5: ¿Qué, qué? ¿Que no me das un coche de sustitución? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
6: Vente a la Mutua y además de coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
5: ¿Qué? Vente a la Mutua.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Si crees en el planeta, si está bon, es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siesta Bon.
9: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
10: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments. Una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
11: Tiri, tiri, tiri. ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
12: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
11: ¡Qué buen servicio!
12: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: La graderia del balcó.

0: escoltar la cançó de Rodri's on Fire quan falta un minut per 9:15 a la graderia del balcó. Volem aprofundir en la figura de Rodri Hernández. Ho fem amb una persona que l'ha conegut molt de prop al Manchester City. Parlem del Martí Perarnau, exatleta i escriptor de diversos llibres, molts d'ells entorn a la figura de Pep Guardiola, l'entrenador que ha dirigit a Rodri en els darrers 7 anys, on ha jugat més de 300 partits amb el City, aixecat entre molts altres trofeus, una Champions i una pilota d'or. Per conèixer millor a Rodri, ja ens està escoltant el Martí Perarnau. Què tal? Bona tarda, Martí.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Tot apuntava que Rodri acabaria al Madrid. De sobte, la situació dona un gir de 180 graus. Sembla que acabarà vestint de blaugrana. No sé si tu, com ens ha passat a nosaltres, t'has quedat una mica al·lucinat o t'esperaves aquest canvi tan sobtat?
1: Bé, més que... Sí, de fet, me l'esperava perquè quan més o menys hi havia el consens de que aniria al Madrid, etc., doncs, bé, en fi, jo em vaig intentar averiguar si això era cert i vaig preguntar i va donar la coincidència que ho vaig fer el dia en què es casava el Dani Codina, el team manager del Barça, que abans havia estat team manager del Manchester City, un grandíssim professional. Es va casar a Girona i va haver-hi gent del Barça, gent del City, en fi, molta gent, i vaig preguntar-ho aquell dia i em van dir, mira, precisament hi ha el Rodri aquí i et podem dir que les coses no van com s'expliquen a la premsa, sinó molt diferent, molt diferent. I d'això, clar, estem parlant ja de fa gairebé, aviat farà 3 setmanes, i per tant, les coses en els fitxatges moltes vegades van de manera molt diferent a com s'explica amb els mitjans, no? Lògicament, òbviament, ha de ser així també. Crec que és bo que sigui així, perquè si no, si es radiografia és tot a través dels mitjans, no, crec que no s'arribaria a bons resultats moltes vegades. Per tant, doncs, mentre s'estava explicant una cosa, en realitat el camí del Rodri anava cap a una altra direcció completament diferent.
0: Com és Rodri en les distàncies curtes, tu que hi has conviscut?
1: A veure, és un xicot molt seriot, molt competitiu, que ho va passar molt malament quan va arribar al City, perquè probablement no sabia massa bé en aquell moment. Clar, era bastant més jove, no? Fa 7 anys devia tenir 23 anys, no? Més o menys. Any amunt, any avall. Jo crec que no sabia gaire bé on anava, en el sentit de l'exigència que li demanarien, no? És a dir, una cosa és jugar a un Villarreal, jugar molt bé, i l'altre és doncs, jugar al Manchester City, anar a per la Premier, anar per tots els títols anglesos i entrenar-se amb el Pep Guardiola. I aleshores aquest nivell d'exigència crec que ell no se l'esperava. Però vaja, és molt competitiu, va arribar, per dir-ho així amb bones paraules, va arribar potser un pèl crescut, potser pensant que era millor del que després la realitat de la pròpia Premier League va demostrar i va posar en el seu lloc en els 2 primers anys, que ho va passar molt malament, i va haver de treballar molt per corregir les errades que els entrenadors veien amb ell, les carències, les mancances, les coses que havia de millorar. Però és un xicot, ja dic, seriós, llicenciat en administració d'empreses, sense xarxes socials...
0: Per aquí et volia preguntar, Martí, és un jugador diferent, perquè al final cadascun és a la seva manera, però sí que veiem una tendència, no?, en els jugadors, doncs això, que els agrada mostrar-se a xarxes socials, molts porten tatuatges, molts tenen una personalitat que com a mínim mostren ser molt, molt extrovertits, molt oberts, i en canvi el Rodri sembla com que lluita una mica en contra de tot això, i sobretot, per exemple, no oblidem aquesta imatge d'ell gairebé sorprès, no?, guanyant la pilota d'or, que gairebé semblava com que ell no pensava que anava a París a una altra cosa.
1: Sí, sí, sí, ell és així, com dius, hi ha poc més que afegir, és exactament així. També és veritat que té una vessant de tant en tant de deixar-se anar, que veiem a les celebracions i veiem en determinats moments, també dins del camp, alerta, també dins del camp, de deixar-se anar, de deixar de ser una persona que s'autocontrola molt, i en aquell moment doncs, es desferma una mica, doncs, amb una celebració és capaç de fer el boig com l'hem vist, i a dins del camp també és capaç de fer de cometre algunes errades perquè perd una mica aquest autocontrol. No? Però en general és un paio que s'allunya bastant del futbolista típic i clàssic, perquè ja et dic, és llicenciat en administració d'empreses, no té xarxes socials, es controla molt bé, té una vida pública molt discreta, molt, en fi, jo crec que a Manchester no l'han vist, no l'han vist mai en una situació impròpia, diguem-ne, d'un esportista d'alt nivell. Es cuida molt, és molt treballador, és bon company, molt bon company. També és veritat que diu les coses molt clares i accepta que li diguin molt clares. I ja et dic, per mi l'únic punt que té, com en el fons tots tenim defectes, òbviament, carències, mancances, l'únic és que de tant en tant aquest autocontrol que sap portar molt bé, doncs de tant en tant se li escapa una mica de les mans i en algun moment doncs pot fer una pífia en un partit o en una celebració o coses, però en fi, coses molt menors.
0: També et volia preguntar per la vessant company, companyerisme, perquè en un vestidor com és el del Barça actualment, amb una mitjana d'edat tan jove, una figura com la seva, la de Rodri, amb 30 anys, més company de moltíssims futbolistes blaugranes que de la selecció espanyola, no sé si fins i tot pot fer aquesta figura de germà gran, d'acompanyament, que tan sovint és necessària en un vestidor de futbol.
1: Sí, sí, la té, aquesta la té molt clara i la tindrà molt clarament, tindrà una ascendència molt clara sobre els joves, perquè ell segueix sent un jugador jove, però ell ha viscut aquest mateix procés en el Manchester City al revés, no? Arribar amb 23 anys i trobar-se d'entrada amb un veterà il·lustre com era el Fernandinho, que a més era el titular de la seva posició, o sigui que amb ell el relegava a ser suplent, clarament, i a aprendre al costat del Fernandinho, que tenia molt que aprendre, i trobar-se al costat amb caràcters com Kevin De Bruyne, com Gundogan i com tots els que ja coneixem que hi havia en aquell moment en el City. I ell ha anat madurant, ha rebut molts cops dins d'aquell vestidor. Quan dic molts cops vull dir aquell vestidor és un vestidor molt dur, amb el sentit de ser molt exigent. Vull dir, és un vestidor molt professional, però molt dur i molt exigent amb cadascú i amb els companys. I ell ha rebut molts cops i ha donat molts cops perquè s'han dit les coses molt clares, quan anaven bé i quan no, les coses no anaven bé. I aquesta és una part molt gran també de l'èxit que ha tingut el Pep Guardiola allà, que és reunir gent amb caràcters molt potents. T'acabo de dir uns quants noms, però afegeix-li doncs, un Rubén Díaz, afegeix-li un Donnarumma, afegeix-li un Haaland, etc etc. Allà has de tenir un caràcter fort per poder sobreviure a la convivència diària. No? I penso que ell surt d'allà molt, molt reformat en aquest sentit, i ara li toca fer el paper contrari, el que va fer el Fernandinho amb ell, no? Ara ell li tocarà, si s'acaba complint aquest fitxatge, arribar a un Barça de nanos joves, amb molta gana, amb molta fam de triomfar i també molta cosa que aprendre, no? I el Rodri, en aquest sentit, doncs, pot fer de germà gran, clarament.
0: No sé si recordes o et ve al cap alguna anècdota que hagis viscut o que t'hagin explicat del pas de Rodri pel Manchester City que pugui una mica resumir, no?, la seva exitosa trajectòria al club anglès.
1: A veure, hi ha dues coses que penso que les resumeix. Hi ha un dia que rebo una trucada de Manchester i em diuen, a veure, tu que ets exatleta i que saps d'atletisme, qui creus que guanyaria una cursa de 400 metres entre el Rodri i el Ferran Torres? I dic, hòstia, doncs no ho sé, cap del... A veure, m'arribaran tots dos morts i amb la llengua fora i tal. No, però t'has de mullar perquè estan aquí tots dos barallant-se perquè tots dos diuen que és millor que l'altre, no? És a dir, van estar picant tota una santa tarda per veure qui guanyaria una hipotètica cursa de 400 metres, no? Jo em vaig inclinar, per cert, pel Rodri. Això et demostra la competitivitat, és a dir, que ell vol guanyar fins i tot amb una tonteria com aquesta, no? Ara, si parlem de la part seriosa, que és el que ha hagut de pencar allà, com et deia, va començar molt malament en el City, sense entendre ni el lloc en el que estava ni com havia de jugar realment en un equip del Pep Guardiola, quan un és pivot d'un equip del Pep Guardiola, quan és el número 4 d'aquest equip, i sense controlar aquesta energia física que té, que és molt gran, i que es traduïa en que, de fet, el Rodri en els partits corria més quilòmetres del que l'equip necessitava. Corria massa. Ell corria massa i la pilota corria poc. Aleshores, es va establir un pla que el jugador no va conèixer. Això és molt, molt interessant. El jugador no ho va conèixer mai. Es va establir un pla entre el cos tècnic, dirigit pel Pep, i el representant del Rodri, que és un personatge formidable, el Pablo Barquero, és l'antirepresentant.
0: Com ell és també l'antifutbolista. O sigui, havien d'anar de la mà aquestes personalitats.
1: Sí, havia de ser. Exacte, també és un llicenciat. O sigui, seria l'antítesis del representant, val? Però per circumstàncies de la vida, doncs mira, ho fa i ja està. I té una gran capacitat psicològica, etcètera. Es va establir tot un pla de treball que no tenia res a veure amb el físic, sinó que era tècnic, tàctic i psicològic. I cadascuna de les parts es va anar encarregant de petits detalls, de petits entrenaments, de petites xerrades, de petits, ja et dic, microdetalls, que a poc el van anar fent que aspectes tècnics, aspectes tàctics i aspectes emocionals i psicològics. Això va durar 2 anys. No va ser una feina que diguessis 15 dies i ja hem voltat. No, això va ser molt lent, va tenir passos enrere, saps? O sigui, si podem dir aquesta teràpia, va tenir moltes passes enrere perquè no anava la cosa. De fet, recordaràs que el Rodri no va jugar a la final de la Champions contra el Chelsea ni un minut perquè en aquell moment estava passant doncs, per un mal moment perquè les coses no anaven. Bé, aquest procés, ja et dic, va durar 2 anys i d'allà va sortir un Rodri espectacular, que és el que després ja hem vist quan ha sigut líder de l'equip, quan ha mogut en el City, quan ha sigut pilota d'or, ha guanyat la Champions, el triplet, etc etc etc. Però tot això va arribar pels 2 anys de feina fosca que es va fer. Aleshores, per tant, el meu resum és un paio molt competitiu, però un paio molt pancón, capaç de acceptar una cosa que és molt difícil d'acceptar a la vida i sobretot a futbolistes famosos, que és, noi, tens mancances i les has de corregir.
0: Doncs amb aquestes dues anècdotes que ens explica el Martí Pere Arnau ens queda claríssim el

0: l'equip de Hansi Flick. Gràcies per aquesta radiografia del Rodri futbolista i del Rodri persona, que és més o encara millor que el futbolista. Gràcies, Martí.
1: A tu.
0: I ràpidament repassem l'actualitat. Martí Juncà, bona tarda.
2: Hola, Anna.
0: Lesió de Quique Nazaret, que estarà 4 setmanes de baixa.
2: Sí, la mitja punta portuguesa es va lesionar el primer dia de l'estatge a Andorra i les proves han detectat una lesió de la porció pubofemoral de l'adductor major de la cuixa esquerra. Tot i això, la resta de jugadores han fet avui la darrera sessió d'entrenament i a hores d'ara ja haurien d'haver arribat a Barcelona.
0: El Girona assoleix la xifra de 10.000 abonats.
2: I és especial perquè és una xifra rècord. El club gironí mai havia trencat la barrera dels 10.000. La xifra anterior més alta era de 9.600, tot i el descens de segona, quasi un 97% de l'aficionat ha renovat.
0: El Rayo Vallecano ja sap on començarà la Lliga com a local.
2: El Leganés i l'equip de Vallecas han arribat a un acord, tal com avançava avui al matí el company José David Palacio, per la sessió de Butarque pel Rayo a la vés de la jornada 2.
0: En bàsquet, Miguel Allen trenca el seu contracte amb la penya, deixa el club verd i negre després de 10 anys per anar a la Lliga Universitària dels Estats Units i notícia de fa pocs minuts, els europeus de natació Ainhoa Campabadal no aconsegueix medalla al relleu de 4x200 lliures.
2: L'equip de la donada d'hora de Sabadell ha acabat 6è en una final on Gran Bretanya ha aconseguit la medalla d'or, Hongria la plata i l'equip neutral el bronze.
0: I la graderia es va buidant. Aquí la graderia d'avui dilluns 10 d'agost. Tornem demà, com sempre, a 8:45 de la nit. Repassarem l'actualitat esportiva a les 12 del migdia amb el Què t'hi jugues. Ara us deixem a Hora 25 i l'actualitat torna a 11:45 amb el Larguero. Moltes gràcies per escoltar-nos. Que vagi bé. Fins demà.

0: Cadena SER.
1: Per suportar millor la calor, connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
2: Però de totes maneres, quan tu et tornes a enamorar...
3: Estàs igual.
2: O sigui, hi ha alguna cosa de... Igual et costa més que et torni a passar perquè et fiques unes barreres de protecció, etc, perquè has tingut ferides, però quan et travessen és meravellós.
1: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo. El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
4: L'1 de gener del 2013 va morir Anna Lizaran. Tenia només 68 anys i no va poder arribar a estrenar l'últim paper que estava assajant. L'obra era La Bet i va ser substituïda per Jordi Bosch.
5: Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir...
4: Abans, el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'Agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge, dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser a Lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella... Sempre has estat, ets i seràs, la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra. A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
1: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
6: Amb la meva gent, l'estiu és viu millor.
7: És estiu.